0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Platgenaro, i m'honoro també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina, i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així, Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25.

com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà trobo la barra, tal i com et recordava, estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles, i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso...

0: veritat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

deia que no escoltaves aquesta cançó. Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores del dia.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

of the groove.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina. I em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25è aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup. I molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats. I per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Buhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimarts 12 de maig del 2026. A Pals han vist sortir el sol fa justament una hora i 31 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 14 graus. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Super Matí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que, com sempre, també s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que han desmantellat un punt de venda de drogues en un domicili de Palafrugell. A més, parlarem de que la Bisbal ha ampliat la xarxa d'energia solar municipal amb noves plaques fotovoltaiques a l'arxiu comarcal. I Som Infància denuncia que l'àmbit educatiu dels 0 als 3 anys és un sector invisible i desconnectat del sistema. De seguida ampliem tota aquesta informació, però a més avui parlarem amb l'alcalde de Pals, el senyor Carles Pi, sobre la implementació del sistema porta a porta que s'està començant a dur a terme al municipi. I com cada dimarts també parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut de Torroella. De seguida ho repassem tot, abans però hem de fer un repàs als principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I abans de fer-ho hem de saludar primer de tot en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
1: Hola, bon dia.
0: I és que han desmantellat aquest punt de venda de drogues en un domicili de Palafrugell.
1: La policia local de Palafrugell i la policia nacional ha desmantellat un punt en un domicili del carrer del Mas Gras. L'operatiu ha acabat amb la detenció d'un home de 42 anys i la intervenció de més de 4 quilos de xix, marihuana i cocaïna preparada per vendre. El jutjat n'ha decretat l'ingrés provisional a presó.
0: I saludem ara en Joan Coll. Bon dia, Joan.
2: Bon dia, Maria.
0: I és que la Bisbal amplia la xarxa d'energia solar municipal amb noves plaques fotovoltaiques a l'arxiu comarcal.
2: La instal·lació
3: en una entrevista al Supermat...
0: Tornem a parlar d'aquestes plaques.
2: La instal·lació de 35 kW i d'autoconsum col·lectiu reforça l'aposta municipal per l'energia renovable i s'afegeix a altres actuacions impulsades en equipaments públics del municipi.
0: I Som Infància denuncia que l'àmbit educatiu dels 0 als 3 anys és un sector invisible i també desconnectat del sistema.
2: En una entrevista al Supermatí, la portaveu de la plataforma Som Infància a les comarques gironines, Imma Anguita, ha valorat la situació del sector d'educació de 0 a 3 anys i la mobilització de dijous a Girona per reclamar millores en aquest àmbit. Segons explica, la protesta va reunir entre 500 i 800 educadores i va evidenciar la força del col·lectiu.
0: I comença la valoració tècnica de les propostes dels pressupostos participatius, Ferran.
1: Els serveis municipals analitzaran la viabilitat tècnica, jurídica i econòmica de cada iniciativa fins al 31 de juliol. Les propostes que superin aquesta fase se sotmetran a votació ciutadana entre el setembre i l'octubre.
0: I Palamós reuneix a més de 300 persones en una nova edició de la Diada de la Gent Gran, Joan.
2: La jornada que es va dur a terme a la nau dels 50 metres va reunir 327 persones en un ambient festiu i de convivència. L'activitat està organitzada per l'Associació Municipal de la Gent Gran amb el suport de l'Ajuntament de Palamós.
0: I l'Estartit reivindica el Sonso amb un cap de setmana ple d'activitats i també una campanya gastronòmica.
2: La proposta inclou xerrades, tallers, concerts, documentals i una campanya gastronòmica amb la participació de 10 restaurants del municipi entre el 15 i el 17 de maig. S'han organitzat activitats divulgatives, culturals i gastronòmiques per posar en valor aquest peix i la tradició pesquera local.
0: I parlem de cultura perquè Miquel Abre reivindica les seves arrels amb la nova cançó El meu país és l'Empordà.
2: La nova peça neix, segons explica l'artista, d'un moment vital de retorn als orígens i de necessitat de reconnectar amb l'Empordà com a espai de vida, identitat i refugi personal.
0: I Begur impulsa una mentoria personalitzada per reforçar la presència digital dels negocis locals.
2: La iniciativa s'emmarca dins el programa Espai Empresa i respon a la necessitat creixent d'adaptació del comerç local a l'entorn digital. El consistori considera prioritari que els establiments projectin una imatge clara, actualitzada i professional.
0: I el Palamós Terra de Mar posarà el focus en el coneixement del Mar, Berta.
3: Palamós Terra de Mar celebrarà la seva 19a edició els dies 23 i 24 de maig. El festival dedicarà enguany la programació a la divulgació científica i al coneixement del mar i del litoral.
0: I la marxa popular Puja i Baixa de Begut tornarà al municipi el 21 de juny amb recorreguts solidaris i també familiars.
3: Begut celebrarà la 15a edició de la marxa popular Puja i Baixa amb dos recorreguts oberts a totes les edats i una part de la recaptació destinada a l'Associació Gironina de Parkinson.
0: Doncs fins aquí el repàs d'aquests titulars, però ara anem a fer un repàs dels principals titulars més enllà de la nostra comarca. I és que, com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses perquè els docents han començat a tallar des d'aquest dimarts diverses carreteres amb motiu de la vaga convocada arreu de Catalunya. El primer d'ells s'ha produït poc abans de les 7 del matí a la B20 a Santa Coloma de Gramenet a l'altura de la sortida D19 i en tots dos sentits. Poc després s'ha sumat el tall a la mateixa via a Mundet i posteriorment un centenar de docents han tallat la Gran Via a la zona de Can Batlló. A més, cap a les 7 i 20 del matí un altre grup de docents ha tallat la C32 a Mataró en sentit Barcelona. Per tant, hi ha afectacions en aquestes carreteres i veurem com s'acaba desenvolupant aquesta vaga al llarg del dia d'avui. I parlem de l'antivirus perquè un dels 14 espanyols que viatjaven a Londius, el creuer on es va detectar aquest brot i que està ara mateix en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. La persona afectada, però, no és cap dels catalans. I canviem de tema perquè el Festival de Cannes projecta 7 produccions catalanes en la 79a edició d'aquest prestigiós certamen francès que comença avui dimarts i s'allarga fins al 23 d'aquest mateix mes. La indústria audiovisual catalana participa també activament al Marché du Film, al qual assistiran més de 70 empreses i 150 professionals del sector. I ens atem breument la plana esportiva perquè milers d'aficionats del Futbol Club Barcelona han omplert aquest dilluns els carrers de Barcelona per celebrar la Lliga amb l'equip blaugrana, un títol que van guanyar aquest diumenge a la nit al Camp Nou contra el Real Madrid després d'aquesta victòria 2-0. També la Supercopa d'Espanya que es van endur fa uns mesos, i és que segons l'Ajuntament de Barcelona aquesta rua ha reunit 750.000 persones. Per tant, felicitats per la celebració d'aquest títol. Veurem si hi ha equips que aconsegueixen allò sortir també de la part baixa d'aquesta classificació de la Lliga. Fins aquí aquest repàs dels titulars més enllà de la nostra comarca. I com sempre, abans de seguir el supermatí, hem de fer un repàs d'aquesta previsió meteorològica que ens espera durant el dia d'avui i aquesta setmana. Per això saludem a l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
4: Bon dia, Maria. Què tal?
0: Doncs molt bé. Veurem quin temps ens espera per avui i per aquests propers dies.
4: Bon dia. La jornada avui serà ben contrastada. Ara mateix pràcticament ni un núvol a tota la comarca, però a partir de la tarda, migdia tarda, començaran a créixer nuvolades i esperem ruixats i tempestes de cara a la segona meitat del dia, tarda, vespre i entrada a la nit. Localment fortes, i és que tenim una entrada d'aire fred en alçada, una combinació força bona per anar regant el territori avui dimarts, demà dimecres i fins dijous. Per tant, agafeu el paraigua perquè els núvols seran més abundants. Aprofiteu aquestes hores, últimes hores de sol d'aquest matí de dimarts. La temperatura, tot plegat, quedarà un pèl més curta a la tarda. Tant avui, demà com demà passat, aquesta situació d'inestabilitat i temperatures més fresques durarà pràcticament fins divendres.
0: Doncs veurem com ens acompanyen aquestes temperatures tan fresques al llarg d'aquesta setmana. Gràcies, Isaac, per aquest repàs a la previsió meteorològica. Nosaltres escoltem una mica de música amb Lush Life de Zara Larsson.

0: Supermatí.
1: Van a ser 104 partidos en 39 días.
2: Pues no sé cómo lo vamos a hacer, ¿eh?
3: Gritar los goles por la noche estará permitido.
4: Pero solo a partir de octavos.
5: ¿Y si es Uruguay?
6: A partir de cuartos pondremos en la fábrica pantalla gigante.
7: Y si gana España, nos deberían dar el día libre, ¿no?
8: Este acuerdo es importante para todos.
9: Porque este equipo es de todos.
10: Vive todo el Mundial a través de DAZN en Movistar. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
11: A Òptica Gràcia ens posem al dia en l'última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia, demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
12: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
13: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
14: La ràdio de l'Empordà.
15: El compte enrere ha començat. Falten 3 partits perquè s'acabi la temporada i el Girona segueix pendent de si pot mantenir-se a primera. I aquest dijous és una nova prova de foc. Dijous, 14 de maig a les 8 del vespre, Girona Reial Societat. Escolta la transmissió des de mitja hora abans, a dia de partit, amb la narració d'en Raül Muixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals. Dia de partit, els partits del Girona explicats per la gent de casa, amb el suport de GCT+.
16: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT Plus és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats. Cap.

0: nosaltres, després d'aquesta petita pausa, seguim amb el supermatí, perquè avui el comentari ens el porta l'Andreu Paneque.
1: Existeix una metàfora molt coneguda en les ciències socials anomenada Boiling Frog, la granota bullida. La premissa és senzilla. Si poses una granota dins d'una olla amb aigua bullent, saltarà immediatament per salvar-se. En canvi, si la poses en aigua freda i vas augmentant la temperatura a poc, no percebrà el perill fins que serà massa tard. Aquesta metàfora s'ha utilitzat sovint per descriure la incapacitat de les persones i de les societats per reaccionar davant de problemes que creixen de manera gradual. Podríem aplicar-la a moltes realitats actuals, la crisi de l'habitatge, l'auge de l'extrema dreta o l'emergència climàtica. Avui, però, oients de Ràdio Capital, la voldria fer servir per parlar d'una notícia que aquesta mateixa emissora explicava aquest cap de setmana. Palamós i Roses preveuen rebre 72 creuers l'any vinent. Segons el sector, aquesta activitat generarà un impacte econòmic de prop de 7 milions d'euros i, a més, contribuirà a desestacionalitzar el turisme a la Costa Brava. I és aquí on apareix el símil. La granota és l'economia de la Costa Brava. L'aigua que s'escalfa lentament és la idea, cada vegada més assumida, que desestacionalitzar el turisme equival a diversificar l'economia o a millorar-la. Però no és el mateix. Allargar la temporada turística no vol dir reduir la dependència del turisme. Vol dir, simplement, dependre'n durant més mesos l'any. Mentre celebrem l'arribada de més creuers, més visitants i més activitat fora de temporada, continuem deixant en un segon pla altres sectors productius que podrien donar estabilitat i futur al territori. I així és com l'aigua continua bullint, perquè augmentar el nombre de turistes, encara que sigui repartint-los durant més mesos de l'any, no es resol el problema de fons, la dependència excessiva d'una sola activitat econòmica. Al contrari, l'aprofundeix. I quan una economia depèn gairebé exclusivament del turisme, arriba un punt en què aquest mateix sector ja no pot donar resposta a les necessitats del territori, ni a l'accés a l'habitatge, ni als salaris, ni als serveis públics, ni a la qualitat de vida del qui viu tot l'any. Potser la pregunta no és com podem tenir turisme durant més mesos, sinó què passarà quan descobrim que hem passat dècades escalfant l'aigua sense construir cap alternativa real.
0: Doncs ens haurem de fer aquesta pregunta. Andreu, moltíssimes gràcies pel comentari d'avui i veurem com acaba evolucionant tot. Gràcies.

0: I quan passen gairebé 2 minuts d'un quart de 9 del matí, comencem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I és que, recordem-ho, avui hem de destacar que la policia local de Palafrugell i la policia nacional han desmantellat un punt de venda de drogues en un habitatge del carrer de Mas Gras del municipi. L'operatiu es va fer divendres després d'una investigació conjunta relacionada amb el tràfic de substàncies estupefaents. Els agents van detenir a un home de 42 anys i van entrar i escorcollar l'immoble investigat, Ferran.
1: Durant l'actuació, la policia va intervenir uns 4,5 quilos de xix, 455 grams de marihuana i 82 grams de cocaïna preparada per la venda. Els agents també van localitzar material relacionat amb la preparació i distribució de drogues. Després de passar a disposició judicial, el jutjat va decretar l'ingrés provisional a presó del detingut. Posteriorment, el van traslladar al centre penitenciari del Puig de les Basses. Els cossos policials destaquen que la coordinació entre serveis és clau per reforçar la seguretat i actuar contra el tràfic de drogues a Palafrugell.
0: I la Bisbal amplia la xarxa d'energia solar al municipi amb noves plaques fotovoltaiques a l'Arxiu Comarcal. La instal·lació de 35 kW i d'autoconsum col·lectiu reforça l'aposta municipal per l'energia renovable i s'afegeix a altres actuacions impulsades en equipaments públics del municipi, Joan.
2: L'actuació ha tingut un cost de gairebé 42.000 euros, IVA inclòs, després d'un procés de licitació al qual es van presentar una quinzena d'empreses. Aquest projecte forma part de l'estratègia del govern municipal per avançar en la transformació energètica dels equipaments públics. L'objectiu és incrementar l'autoproducció d'energia renovable, reduir la despesa energètica municipal i disminuir les emissions de CO2. Durant l'actual mandat, el consistori ha impulsat diverses instal·lacions fotovoltaiques en edificis municipals. Entre les actuacions ja executades hi ha les del dipòsit municipal d'aigua, les escoles velles, la residència geriàtrica municipal Zoila Feliu i el Terracota Museu. En conjunt, les instal·lacions executades o en curs superen els 93 kW de potència combinada i representen una inversió aproximada de 150.000 euros. A més, en les properes setmanes també es preveu instal·lar plaques solars a la coberta del pavelló final, coincidint amb la recta final de la reforma integral de l'equipament. Segons dades municipals, la residència geriàtrica municipal Zoila Feliu genera anualment 38.722 kWh, mentre que el Terracota Museu en produeix 45.031 gràcies als seus 71 panells solars. Pel que fa al nou sistema instal·lat a l'Arxiu Comarcal, es preveu una producció similar o fins i tot superior. L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, ha destacat que la instal·lació de plaques solars als equipaments municipals permet reduir la despesa pública i disminuir l'impacte ambiental del municipi.
0: I Som Infància denuncia que l'àmbit educatiu dels 0 als 3 anys és un sector invisible i desconnectat del sistema. En una entrevista al Supermatí, la portaveu de la plataforma a les comarques gironines, Imma Anguita, ha valorat la situació del sector de l'educació de 0 a 3 anys i la mobilització de dijous a Girona per reclamar millores en aquest àmbit, Joan.
2: Anguita assegura que la mobilització va ser molt positiva i destaca que el sector està unit i decidit a aconseguir canvis. El Baix Empordà, tot i no disposar de xifres concretes, explica que la implicació també va ser molt alta. La principal reclamació de Som Infància és la revisió del decret 282/2006, que regula aspectes com les ràtios, els espais i el nombre de professionals per infant. Segons Anguita, tot i que el departament considera l'educació infantil com una única etapa de 0 a 6 anys, la realitat del 0-3 és molt diferent de la del 3-6.
3: El que reclamem és una revisió del decret 282/2006, perquè... Ara el departament ens veu com una etapa única, i ho som, una etapa única, educació infantil, de 0 a 6 anys. Però la nostra realitat és molt diferent que la del 3-6. Nosaltres som un sector invisible i desconnectat del sistema. Llavors, necessitem una revisió d'aquest decret, que és el que regula la inclusiva, les ràtios, quantes mestres hi ha per infant...
2: Una de les idees que la plataforma vol reivindicar és que l'escola Bressol no és només un espai de cures. Segons defensa Anguita, aquesta etapa ofereix oportunitats educatives essencials.
3: I tot això és educació, perquè quan un infant no pot venir a l'escola perquè no hi ha prou places, s'està perdent oportunitats. No és el mateix quedar-se amb la mare que venir a l'escola. Estem molt errades si pensem que la guarderia és un lloc per substituir les cures de la família. No. Estem parlant que és una escola i que a l'escola hi ha oportunitats que a casa no hi hauran.
2: La portaria...
3: No, no, no. Estem parlant que és una escola

La fase servirà per determinar quines iniciatives poden passar a la votació final. Els serveis municipals analitzaran si les propostes són competència municipal, si són viables tècnicament i econòmicament i si compleixen la normativa vigent i l'interès general. L'àrea de govern obert ha classificat les propostes per àmbits temàtics per facilitar-ne l'estudi. També s'han fet les primeres reunions de treball amb personal tècnic municipal dels àmbits de territori i de serveis a les persones. La revisió tècnica s'allargarà fins al 31 de juliol. Durant aquest temps, l'Ajuntament podrà agrupar propostes similars o contactar amb les persones proposants per aclarir alguns aspectes que ajudin a concretar-ne la valoració. Les iniciatives que superin aquesta fase passaran a la votació ciutadana, prevista entre el 15 de setembre i el 15 d'octubre. Hi podran participar les persones empadronades a Palafrugell majors de 16 anys. Els projectes més votats s'incorporaran al pressupost municipal 2027 fins a esgotar la partida prevista. Els pressupostos participatius tenen una dotació total de 360.000 euros. D'aquesta quantitat, 300.000 es destinaran a projectes d'inversió i 60.000 a serveis, programes o activitats.

0: I ara hem d'anar fins a Palamós perquè el municipi ha reunit més de 300 persones en una nova edició de la Diada de la Gent Gran. La jornada que es va dur a terme a la nau dels 50 metres va reunir a 327 persones en un ambient festiu i de convivència. L'activitat l'ha organitzat l'Associació Municipal de la Gent Gran amb el suport de l'Ajuntament de Palamós, Joan.
1: L'acte va comptar amb la participació del president de l'entitat, Paco Magán, així com de l'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, i la regidora de Gent Gran, Yolanda Aguilar. La celebració va incloure un dinar de germanor i un posterior ball, convertint la jornada en un espai de trobada i socialització per a les persones participants. Durant la diada també es va fer un homenatge especial als veïns i veïnes de Palamós, que aquest any compleixen 80 anys. Les persones homenatjades van ser convidades al dinar i van rebre un obsequi commemoratiu com a record de la jornada. La Diada de la Gent Gran s'ha considerat com una de les activitats socials destacades del municipi, vinculades a la gent gran i a la promoció de la convivència i la participació comunitària.
0: I canviem de tema perquè l'Estartit ha reivindicat el Sonso amb un cap de setmana ple d'activitats. La proposta inclou xerrades, tallers, concerts, documentals i una campanya gastronòmica amb la participació de 10 restaurants del municipi entre el 14 i el 17 de maig, Joan.
1: El cap de setmana del Sonso començarà divendres 15 de maig amb una conversa sobre la pesca del segle XXI. Hi participaran el patró major de la Conferència de Pescadors de l'Estartit, Joan Massaguer, i el pescador Climent Oliveira. L'activitat organitzada per Espai Medes es farà a les 6 de la tarda al restaurant Alba. Dissabte 16 de maig, a la plaça 1 d'octubre, al port de l'Estartit, acollirà una sonsada popular amb la participació dels restaurants adherits a les jornades gastronòmiques. També s'hi farà un taller de guiotaku organitzat per Coco Associació Cultural i un concert vermut amb entradors. Paral·lelament, la Biblioteca Mar de Llibres projectarà un documental sobre la pesca artesana a l'Estartit dins el cicle Manel Gil, 50 anys d'imatges subaquàtiques. I a la tarda també s'hi podrà veure el documental La Costa Brava de fa 50 anys de Josep Marquès. La programació continuarà diumenge 17 de maig amb una demostració de cuina en directe a la plaça 1 d'octubre a càrrec dels restaurants participants de la campanya gastronòmica del Sonso, enguany, amb la Sèpia com a protagonista. Durant la jornada també hi haurà exhibicions d'art de pesca i tallers mariners. A més, durant tot el cap de setmana es podrà visitar l'exposició permanent de l'Espai Medes. Coincidint amb aquestes activitats, del 15 de maig al 15 de juny també es farà una campanya gastronòmica dedicada al Sonso. La proposta inclou 3 menús i 15 plats de suggeriment amb la participació de 10 restaurants de l'Estartit. El cap de setmana del Sonso està organitzat per l'àrea de turisme de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb la col·laboració de l'EDM de l'Estartit, la Confraria de Pescadors, la FOM Tour i l'Espai Medes, i compta amb el patrocini del grup Peralada.
0: I ara sí, després d'uns minuts d'intentar connectar, hem de parlar que Pals es comença a preparar per implementar el sistema de recollida porta a porta en diversos espais del municipi. I és que l'Ajuntament ha desenvolupat diverses xerrades i diverses trobades al llarg del mes de maig per facilitar el material i també donar informació als veïns i veïnes del municipi. Però per parlar d'aquest canvi en el sistema de recollida i què suposa per un municipi com Pals, ens visita el seu alcalde aquí al Supermatí, Carles Pi. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Primer de tot, gràcies per la paciència. I, esclar, com han anat totes aquestes jornades? Com ha estat tot?

0: tota aquesta configuració, no, d'aquestes jornades entre els veïns i veïnes del municipi? Com han anat?
1: Bé, han anat bé. És un canvi important, un canvi que hem d'afrontar, i ha tingut un interès molt, molt gran. O sigui, hem fet moltes jornades participatives. Ja fa molt, molt de temps, fa més d'un any, que estem treballant amb el porta a porta i amb aquesta nova licitació. I realment hem fet moltes sessions informatives, crec que n'hem fet unes 7 o 8 en diferents sectors, i la veritat és que hi ha hagut moltíssima, moltíssima gent. És un tema que desperta molt d'interès i ha anat bé. Jo crec que tots els canvis, totes les dificultats, crec que la gent ha agraït aquesta difusió, aquestes trobades que hem fet per explicar com funcionarà i els dubtes de la gent.
0: Clar, quines són les zones ara mateix que s'inclouen en aquesta recollida porta a porta i quins han estat els veïns que han vingut a aquestes jornades?
1: La veritat és que ha vingut moltíssima gent, o sigui, la gran majoria. Implantem el porta a porta ara, a partir del 18 de maig, ja a tot Pals, excepte la platja, que aquest estiu encara no farà el porta a porta. La resta ja entra tot el municipi. Uns en porta a porta, l'altre en sistema d'armaris, però tots ja comencem aquesta nova manera de reciclar que tenim i que era del tot necessària.
0: Mm-hmm. Parlem de necessària. És clar, hi ha un estudi que va traient l'Agència Catalana de Residus al llarg dels anys que determina la taxa de reciclatge dels municipis. No sé si és per intentar millorar aquesta taxa de reciclatge i millorar també una mica la gestió que es fan dels residus aquí al municipi de Pals.
1: I tant. Començava la reunió sempre dient el mateix, no? I deia el mateix per què? Perquè és que estem pel carrer i tothom ens pregunta, i per què el porta-porta? És la gran pregunta, per què el porta-porta? I sempre dic que ningú es pensi que ens hem tornat bojos, i fer el porta-porta ara i en aquest moment, si ho fem, és perquè realment és necessari i no hi ha cap altre remei. Una mica l'explicació que va fer l'Ajuntament, vull agrair des d'aquí l'esforç i la feinada que ha fet la tècnica municipal, que fa temps que hi està treballant, i explicava una mica les estadístiques, no? Un cop aquestes reunions, jo espero que sortint, la gent entenia la necessitat del perquè aquest porta a porta. Hauríem d'estar més o menys a un 70% de reciclatge, uns índexs del 70% ara, i estem en el 33-35%. Però estem al 33-35%, diria, oh, és que fa 2-3 anys. No, estem aquests índexs del 35% des de fa 12-13 anys, o sigui, són moltíssims anys. És evident que si no fèiem res, no fèiem cap altra cosa, continuaríem amb aquests índexs, impossible assolir aquest 70%. Per què ara? La licitació va acabar, és una nova licitació, va acabar ara, i per tant a l'entrar no teníem més remei que fer el porta a porta. A més, nosaltres teníem a l'anterior licitació, el rebuig el fèiem nosaltres, tot el tema de la selectiva ho fèiem a través de Consell Comarcal. Envasos, vidre, tot això ho fèiem a través de Consell Comarcal. El Consell Comarcal ara també ja entra al porta a porta amb una nova licitació. Per tant, era un canvi obligat sí o sí. I d'aquí una mica el perquè d'aquest canvi. També explicàvem, no? Ha sortit una nova llei, tant europea com estatal, que s'ha de recaptar. Els ajuntaments estem obligats a recaptar el 100% del que ens costa la taxa d'escombraries. El preu d'anar als abocadors els últims 3-4 anys s'ha doblat, i no sé què passarà d'aquí quan l'abocador que ara anem actualment és a Lloret, doncs té uns anys de vida limitats, 5-6, què passarà després? Cada any incrementaran molt més aquest preu, per tant és que hem de fer un esforç tots plegats i per tant, afrontar-lo de la millor manera i intentar, doncs, trobar-hi les coses positives, que també n'hi haurà, segur. Vull dir, al principi, ara, potser els canvis, no? I ahir vam fer l'última, no reunió, sinó era més dubtes amb la llar dels jubilats per com funcionava, i preguntaven exactament com havien de reciclar cada fracció. no sé, l'interès va ser una jornada i la tarda molt, molt positiva i la gent estava molt interessada i amb moltes ganes d'afrontar, no?, aquest repte que és per tots.
0: És clar, estem parlant de que s'han fet aquestes sessions, però perquè en aquestes sessions, a més de demanar informació i de poder tenir aquesta interacció amb els ciutadans, també es donava el material per poder començar a fer tot aquest procediment de reciclatge, tot aquest allò per fomentar aquesta recollida selectiva. Per als que no han pogut venir, per diferents raons, encara tenen temps d'anar a buscar tot això, no?, i rebre allò una mica d'informació.
1: I tant, amb l'empresa adjudicatària tenim un índex molt elevat, s'han repartit molts cubells, moltíssims, estem, crec, que molt per sobre del 50%, i continuarem ara molts dies entregant tot el material. Sí, hi haurà, em sembla que són 4 o 5 dies, però bé, d'aquí a l'estiu irem posant-nos al dia i repartint tot el material.
0: És clar, quan començarà allò a funcionar, tot el sistema? És a dir, quin és el dia que es comença allò amb aquesta recollida selectiva? Entenc que hi ha d'haver un canvi perquè s'han de treure tots aquests contenidors que ara mateix hi ha al municipi i la gent ha de començar a habituar-se al sistema. Quan començarà tot això?
1: El dilluns que ve, el 18 de maig, ja comença. O sigui que ja...
0: Ja comencem.
1: Ja comencem, ja el 18 comencem. Paulatinament s'iran retirant tots els contenidors, eh? No, el 18 de maig encara n'hi haurà, però paulatinament irem retirant tots aquests contenidors i ja passarem en el porta a porta.
0: Sí que és cert que hi ha tots aquests sectors del municipi que s'inclouen ara mateix en aquest sistema de recollida, però la zona de platges encara us espereu una mica per incorporar-lo, no? És a dir, a la zona de platges encara trigarà una mica més a implementar-se, no?
1: No, la zona de platges fins l'any que ve, fins l'estiu, aquest no el proper, per tant, aquest no hi haurà cap diferència respecte a com s'ha fet fins ara la zona de la platja. La zona de la platja quan estudiàvem aquesta nova licitació, és una de les coses que es va tenir molt en compte perquè el que recull a la platja sí que era un volum molt gran que distorsionava tota la resta del municipi i era obligat fer el porta a porta si no, no hagués servit. Però aquest any encara no entrarà en funcionament i serà l'estiu que ve. Així que hi haurà, es repartirà material, es va a l'Ajuntament en diferents comunitats que ens ho han demanat, si cal segurament farem alguna reunió més, però el servei no entrarà fins l'estiu proper.
0: Suposo que també respon una mica allò que arriba la temporada d'estiu, que hi ha molta segona residència concentrada a aquesta zona de platges i que potser és millor esperar una mica més a implementar aquest sistema allà, no?
1: Sí, tal com ha anat ara, no teníem temps ara de començar tant pals, masos disseminats i, més a més, tota la plaça no teníem temps i, per tant, ho farem amb més tranquil·litat i l'instaurarem l'any que ve. Aquest estiu també ens servirà molt per tota la gent que ve, entregar material. També moltes comunitats estan adequant, fent armaris a les seves comunitats. Clar, els camions no entren a dins les comunitats i, per tant, aquest marge de temps també irà bé per anar implantant el servei amb tranquil·litat i que quan entri doncs tingui garanties de que funcioni correctament.
0: A part de totes aquestes zones, no sé si hi ha altres espais del municipi, és a dir, urbanitzacions o altres concentracions de població on també calgui implementar el sistema i de moment no s'estigui implementant, és a dir, no sé si des de Pals us plantegeu allò implementar tot el sistema més enllà d'aquests nuclis de població que ja hi són.
1: Sí, és que l'implementarem, per exemple, a Mas Tomasino, una mica similar al que és la platja. Mas Tomasino, la part de dalt, funcionarà a l'estiu. Haurem de veure també tot el sistema que el camió pugui passar bé pels carrers, perquè estem també pensant i replantejant algun sistema de circulació o de fer d'un únic sentit en determinats carrers. I la part de dalt serà com la platja. Es farà a l'estiu, i la resta de l'any no, només a la part de dalt, la part de baix de Mas Tomasí sí que serà tot l'any, i excepte un carrer de Mas Tomasí que el camió no hi pot anar i també serà amb sistema d'armaris, però les urbanitzacions també entraran amb el sistema porta a porta disseminat, són els que hi haurà uns sistemes d'armaris, hi hauran de reciclar, però hauran de, la galleda no iran a la porta de casa seu al camió, però sí que tindran armaris per deixar la galleda i seguir amb la recollida que toqui segons la fracció i segons el dia.
0: Ja per acabar, és clar, davant de tot això, a part de millorar la taxa de reciclatge, és ser una mica més conscients del que acabem llançant, no? Que amb aquest sistema també es vol pretendre això, no? Intentar ser una mica més allò estalviadors quan parlem de residus, no?
1: Clar, i tant, i fer un pas més una mica és el que deia amb contenidor. Tot anava ara amb abocador, tot anava amb rebuig, i per tant hem de ser una mica conscients en el punt on estem. Vull dir, i sempre la reunió sempre deia, no hem inventat res, perquè molta gent deia els UTS i les segones residències i els que venim els caps de setmana, fa molts municipis ja fa anys que ho estan fent. Per tant, hem de fer un esforç en aquest punt i segur que millorem molt. Tenim molt marge de millora i sí, és una obligació una mica posar-nos al dia en aquest sentit.
0: Doncs recordem-ho que encara per aquells que no hagin recollit el seu material encara poden acostar-se i recollir-lo aquí a Pals, també que aquest sistema es comença a implementar aquest 18 de maig. Hem parlat amb l'alcalde de Pals, Carles Pi. Gràcies per la paciència i també per explicar-nos i detallar-nos una mica més com funcionarà tot aquest sistema de recollida i com s'acabarà implementant en les diverses zones del municipi. Gràcies i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Bon dia.

0: I nosaltres continuem amb aquest repàs informatiu d'aquestes darreres notícies que ens queden, i és que Miquel Abres ha reivindicat les seves arrels amb la seva nova cançó El meu país és l'Empordà. Aquesta nova peça neix, segons ha explicat l'artista, d'un moment vital de retorn als orígens i també de la necessitat de reconnectar amb l'Empordà com a un espai de vida, identitat i també refugi personal, Joan.
1: La cançó descriu un territori marcat pels paisatges oberts, la tramuntana, la llum i el silenci, elements que Abres converteix en part central del relat emocional del tema. El músic presenta l'Empordà no només com un lloc geogràfic, sinó també com una manera de sentir i de viure. Amb aquesta nova proposta, Miquel Abres aposta per una composició íntima i sincera, centrada en la connexió amb la terra i en la memòria personal. El tema també transmet la idea d'arrelament i de retorn a allò essencial. La producció musical manté un estil orgànic i proper, amb una sonoritat pensada per reforçar el missatge emocional de la lletra i el paisatge que descriu. Segons destaca el mateix artista, El meu país és l'Empordà representa molt més que una cançó. La defineix com un retorn personal i una declaració vital vinculada al territori.
0: I nosaltres canviem de tema perquè Begur impulsa una mentoria personalitzada per reforçar la presència digital dels negocis locals. La iniciativa s'emmarca dins del programa Espai Empresa i respon a la necessitat creixent d'adaptació del comerç local a l'entorn digital. El consistori considera prioritari que els establiments projectin una imatge clara, actualitzada i també professional, Joan.
1: El regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Begur, Andreu Panyalvé, explica que la primera impressió d'un negoci sovint es produeix a internet, i també destaca la importància que les empreses locals disposin d'eines i suport per millorar la seva imatge digital. La jornada es farà dia 14 de maig i les 2 del migdia. Cada establiment disposarà d'una sessió individual de 30 minuts i la participació serà gratuïta gràcies al suport econòmic de la Diputació de Girona. El servei es basarà en un assessorament pràctic i adaptat a cada negoci. Els tècnics analitzaran com apareix l'establiment a internet i quina percepció transmet als clients, i també visitaran el negoci per conèixer-ne la realitat i elaboraran un pla d'accions amb propostes concretes per millorar la visibilitat digital i el posicionament a internet. Segons Andreu Panyalvé, aquest format permet oferir un suport més directe i útil, amb recomanacions que els negocis poden aplicar des del primer moment. La iniciativa comptarà amb la participació de tècnics de la Diputació de Girona i del Consell Comarcal del Baix Empordà, que treballaran conjuntament amb l'Ajuntament de Begur per impulsar el desenvolupament econòmic local.
0: I Palamós, Terra de Mar, dedicarà la seva 19a edició al coneixement del mar i també del litoral, Berta.
2: El Port de Palamós acollirà els dies 23 i 24 de maig una nova edició del Festival Mariner Palamós Terra de Mar, que enguany dedicarà la programació al coneixement del mar i del litoral. El certamen combinarà divulgació científica, patrimoni marítim i activitats familiars. Entre les propostes destacades hi haurà la participació del Centre de Robòtica Submarina de la Universitat de Girona, que mostrarà vehicles submarins autònoms i projectes de recerca marina. També es podran visitar embarcacions com el vaixell hidrogràfic Tofinho de l'Armada o el buc Salvamar Sirius de salvament marítim. Durant el cap de setmana, el públic podrà accedir a diverses embarcacions, participar en navegacions pel litoral palamosí i gaudir d'activitats com caiac, paddle surf, vela lleugera o demostracions de rem amb llagut català. La programació es completarà amb tallers infantils, gastronomia marinera, visites al Museu de la Pesca, concerts i un mercat d'artesania al port. Per participar a les activitats caldrà disposar de la pulsera del festival, amb un preu de 6 euros i vàlida durant tot el cap de setmana.
0: I acabem parlant de que la Marxa Popular Puja i Baixa de Begur arribarà a la seva 15a edició amb recorreguts solidaris i també activitats familiars.
2: Begur celebrarà el pròxim 21 de juny una nova edició de la Marxa Popular Puja i Baixa, una activitat esportiva i familiar que enguany arribarà a la seva 15a edició. La caminada mantindrà el seu format popular i no competitiu i oferirà dos recorreguts, un de 9 quilòmetres i un altre de 14, oberts a participants de totes les edats. La sortida es farà a les 8 del matí des de la plaça Lluís Esteve i Cruanyes. Les inscripcions ja estan obertes i tenen un preu de 10 euros que inclou una samarreta commemorativa i esmorzar. A més, un euro de cada inscripció es destinarà a l'Associació Gironina de Parkinson. La programació també inclourà la minipuja i baixa infantil, prevista per al 20 de juny i adreçada a infants nascuts a partir del 2014. des de l'Ajuntament de Begur destaquen que la proposta combina esport, convivència i promoció de l'entorn natural del municipi i recorden que amb els anys s'ha consolidat com una de les activitats familiars i esportives de referència de Begur.
0: I fins aquí aquest repàs de les principals notícies d'aquí del Baix Empordà. I nosaltres ara anem a parlar, com sempre, com cada dimarts, de llibres amb la Maria Teresa Calabús. I és que sempre és un plaer anar fins a Torroella, a aquesta llibreria Cucut, amb la Maria Teresa. Bon dia, Maria Teresa.
3: Hola, molt bon dia.
0: Primer de tot, com sempre, gràcies per ser el dimarts aquí al nostre supermatí.
3: Encantada, Maria.
0: Clar, avui no he tingut temps de preguntar-te, que sempre m'agrada preguntar-te allò, què farem avui, de què parlarem, perquè, esclar, sempre allò em sorprens, però avui de què hem de parlar?
3: Sí, avui em sembla que també et sorprendré perquè volem parlar d'un tema que no en parlem gairebé mai i és de la narrativa romàntica. No sé, potser no tenim masses antecedents en els quals hagin fet aquest gènere literari. Per què us el recomanem? Doncs mira, des de fa uns anys cap aquí ha crescut molt la lectura del gènere literari romàntic, sí, que et diuen, i és una lectura que agrada moltíssim, o hi ha noies normalment que comencen a l'institut, a vegades amb 12, 13 anys, i comencen molt ràpid a llegir històries d'amor, i no totes són blanques i no totes són potser adequades per aquesta edat, perquè en aquesta narrativa ja hi ha un contingut eròtic pujat de to, i més que eròtic pujat de to, podríem dir que fins i tot escenes que ratllen la pornografia. Llavors, ni els pares, ni a vegades, evidentment, els llibreters, si no ho hem llegit, sabem quin contingut hi ha. Comença a haver-hi editorials que en la contraportada hi ha unes sigles, unes imatges que donen pistes, i hi ha un pebrot, i hi ha fins a 3 botons i senyalen fins a quin punt
0: de picant
3: el llibre.
0: Ostres! No.
3: Però, clar, tampoc encara tenim el costum ni de mirar-ho, els llibreters sí, perquè ara sí. Ja anem amb peus de plom. Però els pares no ho saben tant, i bé, es troben sovint, quan hi ha un canvi d'hàbit a la família, que en comptes de pantalles les nenes consumeixen llibres i volen entrar a la llibreria cada setmana d'una manera allò emocionada,
0: val més
3: que els pares també llegeixin el llibre, perquè se'n poden endur una sorpresa majúscula, com el cas d'una mare que ens va explicar fa uns dies que s'havien posat control familiar en el mòbil, i quan van veure que les nenes no hi donaven importància, es quedaven tan tranquil·les i començaven a llegir, es va emocionar moltíssim, com allò bona mare que era i bon pare, i de sobte van sentir una conversa que van quedar molt sorpresos i que van preguntar per què sabien tot allò, diu, de llegir.
0: Sí,
3: que evidentment llegir, que la gent sàpiga que no sempre és adequat, i de la mateixa manera que detectaríem ràpidament quina pel·lícula estan mirant perquè dona més pistes, les portades dels llibres no en donen tanta de pista, i podria haver-hi temes que potser no fossin adequats. Per tant, què hem hagut de fer els llibreters? Malgrat en tinguéssim molta afició o poca, doncs llegir novel·la romàntica, evidentment, i donar una ullada. Sempre hi ha algú que li toca més cadres, Vull dir, des d'aquí a la llibreria no sóc experta en literatura romàntica, però sí que n'hem llegit, i abans de Sant Jordi més, a uns quants. I precisament us volia recomanar una autora que m'ha cridat l'atenció, ens ha agradat molt, es diu Andrea Longarella. Aquesta noia fins i tot va començar a autoeditar, tot just té 40 anys i ja ha publicat més de 15 llibres. L'últim, que va sortir aquest Sant Jordi, es diu La xica que lanzava versos a l'aire. Ella, em sembla que és del centre de Madrid, és una noia que va néixer, em sembla que a Salamanca, i va començar a estudiar psicologia, de fet crec que té el títol de psicòloga, però va començar a escriure perquè l'entusiasmava, i jo diria que per als llibres que té publicats i el temps que fa que l'estem venent, que ja potser viu de la literatura. Val?
0: Ostres.
3: Llavors, el llibre aquest, La xica que lanzaba versos al aire, és una història molt bonica d'una noia que se sent invisible a l'institut, és ben bé edat institut, no és edat universitat, a la universitat ja hi ha un amor en pràctica sexual més activa, a l'institut no tant. En aquest cas, doncs, és a l'institut, i ella és una noia que se sent molt invisible, li costa tenir amistats, i, de fet, vull dir, és una noia que, en realitat, provoca, no rebuig, però sí crítiques del grup guai de l'escola. Mm. Llavors, amb aquesta invisibilitat i aquesta manera de sentir-se, comença a fer petits versos, no tant poemes llargs, petites frases, petits versos, i els escriu en un pupitre, en la paret o en la porta del lavabo, que s'hi escrivia molt abans.
0: No sé si sí.
3: Perquè fa molt que no visito d'institut. en un banc dels patis, en el menjador, en fi, a diferents llocs, i aquests versos no els veu gaire gent, però sí que els detecta un noi que es diu Jake, que en realitat ell no té problemes socials, però sí que quan veu això se'n dona compte de les injustícies que hi ha a vegades en el comportament dels estudiants, mm-hmm. i vol trobar, tant sí com no, aquesta noia, i comença a mirar a quins llocs està escrit aquests textos, si s'hi pot acostar d'alguna manera. Intenta mirar treballs o obres escrites per veure si detecta la lletra. En fi, és la recerca. Per una banda la tenim amb ella, que va deixant aquestes petites pistes, i per l'altra, i també d'alguna manera com va sortint d'aquesta apatia o d'aquesta falta de relació. No podem dir relació, sinó més aviat falta de relació. I per altra banda, aquest noi que té una amiga de la qual se'n va enamorant, i que tots dos, amb com unes creuades, comencen a buscar aquesta noia per fer-s'hi amics, per dir-li que no està sola i que no pensi que tot l'institut sigui com la gent amb la que ella s'ha anat trobant.
0: Mm-hmm.
3: I aquesta és la història de La xica que lanzaba versos a l'aire. Molt, molt bonica, molt ben estructurada, també. Anem trobant capítols que estan dedicats a la Blue, que es diu, seria Blau el nom de la noia, mm-hmm. que fa els versos, i el capítols d'en Jake, com va avançant, o com es pensa que irà avançant per trobar-la. Que no és fàcil.
0: No.
3: És que una persona en un institut.
0: I menys una persona que suposo que no deu voler ser trobada o identificada.
3: Exacte, sí, el primer capítol, ella ja parla de que el seu lloc preferit és la zona de la biblioteca, on hi ha més pols, perquè excepte quan li treuen la pols amb el plomero en els llibres que no són mai consultats, doncs és on passa més estones, és a dir, que dintre d'aquestes biblioteques universitàries grans, el seu espai preferit és el que no hi ha gairebé ni taula, i es refugia, totes les hores que no té classe, es refugia en aquesta zona de la biblioteca. Vull dir que, evidentment, no és fàcil de trobar, no?
0: A part, una situació en la qual molts joves es poden sentir plenament identificats, és a dir, és una edat on t'estàs configurant, no?, una mica com a persona.
3: Sí.
0: I a vegades aquestes persones se senten allò una mica soles, o a vegades
3: sí.
0: no veiem. Vull dir que a nivell de recomanació dintre de la novel·la jove romàntica, em sembla, primer, una proposta molt original, perquè de novel·la romàntica jove n'he llegit molta al llarg de la meva vida lectora, i crec que és important, no?, també parlar d'aquests temes, parlar de la soledat, parlar d'allò de que no, de no encaixar, o de
3: sí.
0: no encaixar entre cometes.
3: Sí, perquè és que tot depèn a vegades de casualitats, eh? Vull dir, mm-hmm. alguna persona a prop teu o de la mateixa classe, doncs, tingui una empatia i una manera de ser que es faci amic o que te s'acosti. L'actitud de defensa que pugui tenir la persona que se sent sola, encara arraconar-se més i separar-se més del grup, la qual cosa fa que sigui gairebé impossible salvar-ho, no? Vull dir, i crec que si intentem recordar nosaltres a l'època d'institut, No sé si recordaríem això, el que era més raret, el que era el gran popular, el que era... Sempre tot el que hem vist, tant a les pel·lícules com també que hem llegit, ja tots aquests grups són existeixen, i existeixen sempre, no? El bromista, el mil homes, el més presumit, el més carrer, la més guapa. Vull dir que tot això són perfils que existeixen sempre. I està clar que el que està en la situació d'aquesta, de la protagonista d'aquest llibre, és una mica difícil sortir-ne en el moment en què t'hi has ficat, no? Vull dir, quan et fiques en aquesta mena de forat de la invisibilitat, de falta de confiança en ella mateixa, de només esperar que s'acabi les classes per anar a casa, vull dir, aquest desig de la por dels dilluns de tornar a començar. Vull dir, això, a més, ho deuen dissimular molt a casa, vull dir que és una mica difícil d'ajudar-los, i a més, ningú, a veure, cap pare pot anar a l'institut i demanar a ningú que es faci amic dels seus fills, no?
0: No, exacte. Vull dir, provocaria això... l'efecte contrari.
3: Clar, en l'edat aquesta tan tendra i tan difícil, estan sols, o sigui, la veritat és que estan sols.
0: Sí, però de tot això... de ben segur que se'n surten, eh? Vull dir que sí. es veu molt gros en el moment, però
3: sí. Bueno, el llibre, la veritat és que deixa molt, un cop que acabes de llegir, deixa molt bon gust, eh? Vull dir, ja us dic jo que primera, que és prou bo com perquè ho puguin llegir pares i fills. Vull dir que des de l'edat en què ho poden llegir ja els nanos de l'ESO, és un llibre que pot agradar als pares. Això també ho aconsellaria molt, eh? Que les lectures dels fills si fiquessin els pares, sobretot les voluntàries, eh? Les obligatòries. Les obligatòries a vegades ho fan per ajudar-los a fer el treball.
0: Sí, però...
3: Llavors, raó de més per llegir també les voluntàries, perquè després, una mica veient l'opinió que tenen els fills sobre un llibre, els pares poden veure com és el seu fill o la seva filla, eh? Vull dir que dona moltes pistes saber què els agrada i què no els agrada, i amb qui s'identifiquen del llibre i amb qui no s'identifiquen gens. Vull dir que és una molt bona manera d'anar perfilant caràcters.
0: Sí, exacte, i més de configurar allò com es veu el món, sobretot. És que aquest llibre crec que és l'exemple perfecte per allò, veure com reaccionaria el teu fill davant una situació com aquesta.
3: Sí, exacte. Sí, sí, és un bon exercici. Doncs et repeteixo, l'autora, molt jove, 40 anys té aquesta noia, i ja l'obra que porta publicada, per tant crec que si tot va bé estarà molt de temps en el panorama literari per ara espanyol, perquè no l'han traduït al català, però crec que també potser alguna editorial el pot detectar i la podria traduir. Ella es diu Andrea Longarella, el llibre del qual parlem ara es diu La chica que lanzaba versos al aire, i l'ha publicat Nube de Tinta, que és un segell editorial del grup Random House. El trobaran a totes les llibreries, vull dir, és molt fàcil de trobar aquest llibre. A més, l'edició que han fet és aquestes edicions amb els lloms pintats, que té una estètica, l'obra ja, en ell mateix, té una estètica de llibre d'allò com molt cuidat, no de luxe, perquè semblaria aquí que estem parlant d'una cosa molt especial, però sí que és un llibre físicament ja, com a article de regal, que ja és bonic.
0: I anem a dir-ho, a mi les persones que llegeixen, tant siguin joves com adultes, el que ens agrada allò és a vegades una bona portada, una portada cuidada, que sí que és cert que és important el contingut del llibre, però si vem una portada cuidada, la veritat, és d'agrair, per tant...
3: Sí, doncs aquest és preciós.
0: Doncs, Maria Teresa, aquest me l'apunto seguríssim com a pendent per llegir, i ens tornem a retrobar la setmana que ve, com sempre, per parlar de llibres i també reflexionar una mica sobre què llegim i què deixem de llegir. Per tant,
3: això
0: gràcies.
3: Mateix.
0: Que vagi bé. Bon dimarts.
3: Gràcies. Igualment a tots. Adéu-siau.

0: Avui dimarts s'embolicarà la troca al Baix Empordà i és que esperem ruixats i alguna tempesta de cara a la tarda. Temperatura que quedarà més fresca en general. Ara mateix tenim entre 10 i 13 graus de temperatura, però no us en refieu perquè la cara a la tarda esperem ruixats i tempestes. Una situació que es mantindrà demà dimecres i fins dijous. Núvols abundants.
1: Doncs sí, recordem aquestes nuvolades i aquest temps variable que ens acompanyarà avui al llarg de tota la setmana. Per tant, allò, els que heu de sortir de cara més a la tarda, agafeu un paraigua i abrigueu-vos bé perquè ens espera això un dia una mica inestable. Nosaltres ens acomiadem aquí d'aquest supermatí que hem fet des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Fem un repàs ràpid als titulars que hem repassat avui i és que, recordem-ho, han desmantellat un punt de venda de drogues en un domicili de Palafrugell. A més, la Bisbal ha ampliat la xarxa d'energia solar municipal amb noves plaques fotovoltaiques a l'arxiu comarcal i també Som Infància ha denunciat que l'àmbit educatiu dels 0 als 3 anys és un sector invisible i desconnectat del sistema. Fins aquí aquest supermatí, us donem les gràcies com sempre per escoltar-nos i ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Que passeu molt bon dimarts. Adeu, adeu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
3: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
2: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
3: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
2: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca Begur.
4: A Torroella de Montgrí, restaurant Camalot. Gaudeix de cuina casolana amb productes frescos i de proximitat. Per dinar o per sopar, t'oferim el menú diari, el menú de nit i cap de setmana, a més de la nostra carta variada amb les millors opcions de carn i peix. Un espai ampli i acollidor on et sentiràs com a casa. Oberts cada dia. Més info a restaurantcamalot.com.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 12 de maig tens la costella de porc Carrefour El Mercado a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
7: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
8: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
4: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
9: La millor música del món.
10: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Lapés.
11: No és la primera vegada que col·laboren, ni la segona ni la tercera, ja en porten unes quantes. David Guetta al costat de l'australiana Sia amb Beautiful People.

0: Capital. Música per sentir-se bé. Ràdio Capital. Ràdio Capital. 25 anys.
1: Són tot un fenomen social de Second Voice. Els escoltem amb aquesta cançó que és la seva carta de presentació a tot el món. Let Me Be sona a Capital.

0: explicar-ho. Escolta-ho. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim aquí a la ràdio de l'Empordà amb un artista que ens encanta. Parlem de Bruno Mars, des del seu The Romantic. L'escoltem amb aquest I Just Might.

0: Sí, aquesta també ens agrada.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
3: La bona música no s'atura aquí a Capital. Ara et presentem aquesta producció que potser desconeixies. La formació es diuen Royal Otis i debuten a casa nostra amb això que es diu Say Something.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
3: Hi ha un moment
4: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
3: Perquè saps que no ho entendràs.
4: Perquè et canses d'esperar.
3: I de no saber exactament què estàs pagant.
5: I si fos fàcil?
3: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
4: Sense sorpreses.
3: Parles amb persones i saps en tot moment
4: què tens contractat.
3: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
5: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
6: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97. 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
7: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
8: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
9: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
10: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau, un festival radicalment humà. Descobreix-lo a portalblau.cat. Portal Blau, del 16 de maig al 17 d'octubre.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
12: Més econòmic del que et penses.
11: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
12: del nostre web,
11: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
12: La millor música del món.
4: La millor música del món.
12: A Ràdio Capital.
4: Ràdio Capital.
12: Amb Marc Clapés.

0: 25 anys ben Empordà.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Tema original de Faithless, versionat per Bibi Reixa. Això es diu New Religion.

0: Un so amb accent propi.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Doncs vinga, obrim Lux de nou, el treball de Rosalía, la cantant més internacional que tenim aquí a casa nostra. I després de La Perla ens arriba aquesta que es diu Reliquia. Sona Capital, Rosalía.

0: La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Aquesta és l'última cançó de La Fúmiga, la banda del País Valencià que s'ajunta amb grans amics de la història que han col·laborat amb la banda d'Alzira. Parlem d'aquesta nova versió que han fet d'això que es diu Legenda de la Mediterrània.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que

0: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel. I t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. Xupet33.com.
1: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
2: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
3: Van a ser 104 partidos en 39 días.
4: Pues no sé cómo lo vamos a hacer.
5: Gritar los goles por la noche estará permitido.
6: Pero solo a partir de octavos.
7: ¿Y si es Uruguay?
8: A partir de cuartos pondremos en la fábrica pantalla gigante.
9: Y si gana España, nos deberían dar el día libre, ¿no?
10: Este acuerdo es importante para todos.
11: Porque este equipo es de todos.
12: Vive todo el Mundial a través de DAZN en Movistar. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
13: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
14: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
13: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
14: Però què passa aquí?
15: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
14: Així no hi ha qui les faci caure.
15: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
16: Aquest estiu viu lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Luz Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, d'en Peralbo i el Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
17: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
18: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
19: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo digo, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales en la ràdio? Sales en la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Cuando vas a Barcelona, cuando no sé qué, que no comes, i llavors jo dic, hòstia, ja és explicar.
20: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
21: Amb Joan Bosch.
22: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
23: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
24: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
23: Quins tractaments fan?
24: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
25: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. Milena, la teva millor versió comença avui.
26: La millor música del món.
27: La música del món.
26: A Ràdio Capital.
27: Ràdio Capital.

cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: tots els continguts de Ràdio Capital
1: i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.
2: Seguim aquí a la ràdio de l'Empordà amb un artista que ens encanta. Parlem de Bruno Mars des del seu The Romantic. L'escoltem amb aquest I Just Might.

0: 25 anys posant música a l'Empordà.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Aquesta és l'última cançó de La Fúmiga, la banda del País Valencià que s'ajunta amb grans amics de la història que han col·laborat amb la banda d'Alzira. Parlem d'aquesta nova versió que han fet d'això que es diu La gent de la Mediterrània.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 12.
2: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
3: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
4: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo dic, oh, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales a la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Cuando vas a Barcelona, cuando no sé qué, que comes, que no comes. I llavors jo dic, hòstia, ja és explicar.
5: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
6: Amb Joan Bosch.
7: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
8: Tens una casa o te'n vols fer una?
9: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
8: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
10: Van a ser 104 partidos en 39 días.
11: Pues no sé cómo lo vamos a hacer, ¿eh?
12: Gritar los goles por la noche estará permitido.
13: Pero solo a partir de octavos.
14: ¿Y si es Uruguay?
15: A partir de cuartos pondremos en la fábrica pantalla gigante.
16: Y si gana España, nos deberían dar el día libre, ¿no?
17: Este acuerdo es importante para todos.
18: Porque este equipo es de todos.
19: Vive todo el Mundial a través de Dazón en Movistar. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
20: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
21: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
20: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
21: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
22: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
23: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
24: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
25: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 12 de maig tens la costella de porc Carrefour El Mercado a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
26: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
27: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
28: més econòmic del que et penses
27: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
28: del nostre web,
27: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
28: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
27: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
28: La millor música del món.
29: La millor música del món.
28: A Ràdio Capital.
29: Ràdio Capital.
28: Amb Marc Lapés.
30: 25 anys sonant amb tu.
28: Ràdio Capital.
29: La ràdio de l'Empordà.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
3: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
2: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
3: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
2: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca Begur.
4: Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca.
5: Love of Lesbian,
4: La Moda,
5: 30 UFAM,
4: Sidoní,
5: La Ludwig Band,
4: Cupido,
5: Barry B,
4: Carlos Ares,
5: Remei de Cala Fresca,
4: Temperalbo i El Comboi
5: i molts més.
4: El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit,
5: la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava.
4: Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
6: El compte enrere ha començat. Falten 3 partits perquè s'acabi la temporada i el Girona segueix pendent de si pot mantenir-se a primera. I aquest dijous és una nova prova de foc. Dijous, 14 de maig a les 8 del vespre,
7: Girona Reial Societat.
6: Escolta la transmissió des de mitja hora abans, a dia de partit, amb la narració d'en Raül Muixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals. Dia de partit, els partits del Girona explicats per la gent de casa, amb el suport de distribució de gasoils Cursà.
8: Tens calefacció de gasoil a casa? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
9: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972-850155 o entra a nimbustelecom.cat.
10: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
11: La millor música del món.
12: La millor música del món.
11: A Ràdio Capital.
12: Ràdio Capital.
11: Amb Marc Clapés.

0: 25 anys ben Empordà.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Avalada per la mateixa Adele, que considera que serà una gran artista. Nosaltres ens hem convençuts. Parlem de Chappell Roan. L'escoltes amb aquest Good Light Babe a Capital.

0: Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: La segona temporada de Wednesday té com a protagonista Lady Gaga i aquesta cançó de Dead Dance.

0: 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: El 2025 va ser el seu any, l'any del descobriment d'aquest artista que es diu Somber, i el 2026 la cosa continua, no s'atura. Arriba amb aquest Homebreaker, sona Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més.

0: hi ha un moment
1: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
0: Perquè saps que no ho entendràs.
1: Perquè et canses d'esperar.
0: I de no saber exactament
1: què estàs pagant.
2: I si fos fàcil?
0: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
1: Sense sorpreses.
0: Parles amb persones i saps en tot moment
1: què tens contractat.
0: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
2: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
3: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil.
4: També t'ho preparem per emportar.
3: Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
5: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 12 de maig tens la costella de porc Carrefour El Mercado a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
9: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
9: Però què passa aquí?
10: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
9: Així no hi ha qui les faci caure.
10: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Celrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
11: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
12: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
13: més econòmic del que et penses
12: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
13: del nostre web,
12: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
13: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
12: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
3: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
4: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
5: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo digo, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales en la ràdio? Sales en la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Cuando vas a Barcelona, cuando no sé qué, que no comes, i llavors ja dic, hòstia, ja has d'explicar.
6: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
7: Amb Joan Bosch.
8: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
9: Van a ser 104 partidos en 39 días.
10: Pues no sé cómo lo vamos a hacer, ¿eh?
11: Gritar los goles por la noche estará permitido.
12: Pero solo a partir de octavos.
13: ¿Y si es Uruguay?
14: A partir de cuartos pondremos en la fábrica pantalla gigante.
15: Y si gana España, nos deberían dar el día libre, ¿no?
16: Este acuerdo es importante para todos.
17: Porque este equipo es de todos.
18: Vive todo el Mundial a través de DAZN en Movistar. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
19: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
20: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
19: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
20: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
21: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
22: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
23: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 12 de maig tens la costella de porc Carrefour El Mercado a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre si les millors promos. Carrefour.
24: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
25: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors d'assassinat.
26: Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
25: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
27: Aquesta de Calonge ha estrenat una doble exposició.
28: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
29: Avui una jornada plenament assolellada.
30: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
31: Ràdio Capital.
30: Per saber tot el que passa a casa teva. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
1: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 4.
2: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 12 de maig tens la costella de porc Carrefour El Mercado a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de rec intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
6: Busques un Volkswagen nou o un Volkswagen d'ocasió amb garantia? A Autopodium Mont-ras ho tens tot. Vehicles nous, seminous i d'ocasió certificada, amb assessorament professional i entrega immediata. Vine a descobrir el teu proper Volkswagen al concessionari Autopodium de Mont-ras. T'esperem a l'Avinguda de Catalunya número 4. Atenció! Nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972-850-55 o entra a nimbustelecom.cat.
7: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
8: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
9: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
10: d'assalt. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
9: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
10: el Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
11: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
12: Avui una jornada plenament assolellada.
13: Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
14: Ràdio Capital.
13: Per saber tot el que passa a casa te

0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Què tal, amics? Bona tarda. Benvinguts al Radio Show de les Tardes de Girona i l'Alt Maresme. En el programa d'avui, Joan Arenyes repassarà les efemèrides musicals d'avui en vuit. La nostra assessora de capçalera, Lola Sanz, ens donarà algun consell del qual en podrem treure un bon profit, i al igual que les novetats tecnològiques que ens presentarà el nostre cap tècnic, Martí Seguer. Per cert, moltes d'aquestes novetats tecnològiques les hauríem d'anar a buscar a la Xina. Avui viatjarem a la Xina. Dic mentida. Serà al revés, eh? La Xina viatja a Girona. Les marques de cotxes xineses ja representen el 10% de les noves matriculacions a les comarques de Girona. Abans preguntaves quin cotxe tens i ara preguntes de quina dinastia és? Les marques xineses ja representen més del 10% dels cotxes nous venuts a Girona i pujant. I clar, la gent està dividida. Hi ha qui diu, jo un cotxe xinès, mai de la vida. I ho diu des d'un mòbil xinès, amb una tele xinesa i unes bambes que han fet més quilòmetres que ell. Això sí, tots tenim els mateixos dubtes. És fiable? Aguantarà? Té recanvis? Però després ens comprem un dièsel del 2004 que fa olor de barbacoa cada vegada que arrenca. D'aquí uns moments sortirem del misteri. Parlarem amb un concessionari de cotxes a Girona que en ven de la Xina.

0: 972 313 702.
1: La gran pregunta. Compraríeu un cotxe elèctric xinès o no? Perquè a Girona hi ha gent que vol saber el planeta, però també vol aparcar a Cadaqués a l'agost i tornar sense fer una parada de 3 hores a carregar, eh? Carreguem piles o bateria? I què? Comencem? Som-hi, doncs, va.
0: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: de cap a cap. Visca la tarda. Joan Arenyes.
1: Hola, oi, quina música, hola, eh? Quina música més estranya avui he posat, eh?
2: M'has canviat la sintonia, ja m'agrada, eh?
1: Sí?
2: Sí.
1: Bueno,
2: és aquí amb aquest solet, allò,
1: sí, també, és allò d'anar canviant de mica en mica, eh?
2: Clar.
1: En Joan Arenyes, que és el qui presenta amb la seva parella, la sí. Mariola Dinaret.
2: No, dona, dona, que estem casats per l'església, ja pots dir-ho.
1: El gran Déu.
2: Mort de Déu.
1: Bé,
2: Quin va demanar a mi, saps?
1: Però, exacte.
2: Tira,
1: bé,
2: tira,
1: doncs,
2: milles.
1: La parella que fan en la vida real i en la vida radiofònica, el taronja sí. matí de les 9 a les 11. Doncs sí, aquest sí, mateix, pel mateix preu, ens fa una secció molt maca que es diu d'avui en vuit, que s'avança a les històries musicals que passaran d'avui en vuit. Eh que sí?
2: Correcte. Ho has explicat molt bé. Al final ho has après d'aquest meu espai. Sí, senyor, coses que han passat d'avui en vuit. I comencem per avui, que és dimarts, dia 12 de maig. I un 12 de maig de l'any 2004 va passar una cosa històrica. Bé, tot el que explico és històric, però això és molt històric, perquè aquest dia Andorra, fins que et dic, el Principat d'Andorra,
1: sí,
2: va debutar, ojo, al Festival d'Eurovisió.
1: No fotis!
2: Amb la cançó, sí senyor, amb la cançó Jugarem a estimar-nos, de la benvolguda Marta Roura.
3: Ho tinc a tu, petat els dos sabent.

0: s'aprofita.
1: El vídeo el van gravar al pas de la casa, allà amb un telecadira.
2: Ja pot ser, i la cançó...
1: No, home, no, jo que sé, jo que sé.
2: Jo m'ho crec, no, pot ben ser.
1: Sí.
2: El que sí que puc dir-te, això no ho sé de pas de la casa, el que sí que puc dir-te és que la cançó era original d'en Jofre Verdagí.
1: Home.
2: I que no s'ho menja en torrat, també ja t'ho puc dir.
1: Sí.
2: Va acabar a la 18a posició de la primera semifinal, o sigui que no va arribar ni a la final. De fet, Andorra va provar diverses edicions, i com que això val uns quartos, perquè el seu fet de voler participar ja costa calés, i no se'n sortien, doncs ho van deixar córrer, però va haver una temporada que tenien calés, que els hi sobraven, i van dir, van participar-hi, i van fer-ho durant 3-4 anys, però no van passar mai de les semifinals. Però bueno,
1: oi que era l'època que en Hosmer, des de TV3, com es deia aquell programa, Malalts de Tele, d'en Deixoncis, com es deia el que fa feia malalt?
2: El Toni Soler.
1: El Toni Soler. Oi que... era l'època aquesta?
2: Jo crec que això era posterior. Ara, no sé si va coincidir gaire, no sé si va coincidir gaire, no t'ho sabria dir, Joan.
1: Molt bé.
2: Això.
1: Què se n'ha fet d'en Hosmer?
2: A Hosmer tampoc t'ho sabria dir, no li segueix la carrera. No, no t'ho sabria dir.
1: Molt bé,
2: no sé, quan tingui notícies t'ho dic, no pateixis,
1: molt
2: la buscarem.
1: Va, seguim.
2: Bueno, és que jo puc buscar, vols que el busqui, a Instagram?
1: Sí. Va, ara no, escolta, que no tenim ara temps, no. És igual, va, la buscarem.
2: Dimecres serà, demà serà dimecres, 13 de maig, i un 13 de maig de l'any 2002 es va publicar un disc meravellós, amb una cançó meravellosa dels Antònia Font que resumeix una mica tota la seva filosofia. La cançó es diu Alegria.
1: Quina meravella.
2: Meravella.

0: Em provoca tan bon rotllo aquesta cançó.
1: És que és bon rotllo absolut. Mira, t'haig d'explicar una cosa curiosa, Joan. En pocs més d'una setmana he entrevistat a dos dels Antònia Font.
0: Carai,
1: per separat, eh?
0: Ostres.
1: Sí, sí, sí. Perquè la setmana passada va venir en Pau de Bon, que ha fet un disc de poesia, un espectacle de poesia amb dos amics seus, un músic i un poeta, i ell com a rapsoda. I en Joan Miquel Oliver també està aquests dies presentant un disc nou i també l'he hagut d'entrevistar. O sigui que en pocs dies de diferència he entrevistat una mica, doncs, els dos, Antònia Font. Bueno, ja està, volia dir-ho. No, no,
0: doncs
1: ja ho té res, però ja ho he dit. Saps què vull dir?
0: Què més?
1: Pues això. Alegria, publicat el 2002. Dijous serà 14 de maig. El 14 de maig de l'any 1967, per tant, ara fa 58 anys, va néixer en Marc Parrot. Músic, productor i millor persona.

0: Saps què en recorda el to de veu? Una mica Sisa.
1: Sí, probablement.
0: Una mica, una mica.
1: Sí.
0: Aquesta cançó, Omar Parrot, concretament, eh?
1: Sí, senyor. Té una llarga trajectòria musical. Va començar amb un grup que es deia Regreso a les Mines, fa a finals dels 80. Després va posar en marxa aquell projecte que li va donar tants calés i tant d'èxit, que era El Xaval de la Peca, i ja des de fa molts anys és en solitari, a més de tenir un estudi propi, on produeix moltíssims artistes del nostre país. Si us el trobéssiu, aquest dijous farà 58 anys.
0: Molt bé. Seguim.
1: Va, seguim una recomanació d'agenda, perquè aquest divendres 15 de maig, si aneu a Vila de l'Areix, podeu veure gratuïtament un concert de Els Catarres. L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu.
0: Olé!

0: És que Vila Blareix és festa major.
1: Ara va dir, deu ser una festa major, perquè sí. Jo no tinc controlat això, però si hi ha un concert gratuït d'aquest nivell, deu ser
0: també,
1: perquè
0: també hi actua alguna cosa. També hi actua l'Orquestra de Diversiones.
1: Ah, que no falti.
0: I tant.
1: No falti.
0: I tant.
1: El nostre amic
0: Albert. Albert Fort.
1: Correcte. Doncs això divendres, passar divendres a Vila Blareix. Si voleu veure els catarres gratuïtament, doncs podeu anar-hi a partir de les 9 del vespre al Parc Neus Català, en plena festa major de Vila Blareix. Això serà divendres. Dissabte serà 16 de maig i també tenim una altra nota d'agenda recomanadíssima. L'actuació de Clara Peia, que és d'aquí Palafrugell, que actuarà a la sala Montsalvatge de Girona per presentar el seu últim treball, que es diu Nuca. Per cert, això que escoltes no és nuca, perquè no sé si ho sabia, Joan, que la Clara Peia té un contenciós obert amb Spotify i les plataformes de streaming.
0: No,
1: ella, com tants d'altres músics, es queixen del maltracte que reben per part de les plataformes de streaming, que els hi paguen una misèria per les reproduccions. I ella ha decidit retirar tota la seva música de Spotify. I, de fet, si ara vas a Spotify, veuràs que no hi ha res de la seva discografia, i l'únic que ha trobat seu és la banda sonora d'una pel·lícula, que suposo que ja no depèn d'ella poder treure-la o no.
0: Ja s'ha acabat.
1: Que...
0: 39
1: ja segons.
0: Sí.
1: És que és una banda sonora de pel·lícula. Però és que és l'únic que he trobat a la Clara Peia per ambientar aquesta... L'efemèride, exacte. No és cap efemèride, és una nota d'agenda, perquè la Clara Peia està amb el seu nou disc, que es diu Nuca, on hi ha 16 intèrprets diferents, a l'Auditori Sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona. Això serà dissabte. I diumenge!
0: Oh!
1: Oh, per favor.
0: M'encanta que faci això.
1: Any 2013, els francesos Daft Punk, després de 8 anys de preparació, publiquen Random Access Memories. I hi participen Giorgio Moroder, Nile Rodgers i Pharrell Williams.
0: M'agrada molt. M'agrada molt aquesta cançó.
1: Sí, senyor, doncs mira, del 2013, imagina't, s'ha passat temps d'aquest àlbum dels Daft Punk. Això passava un 17 de maig, un 18 de maig, però de l'any 1982 va néixer a Barcelona un dels integrants de Els Amics de les Arts. El més simpàtic, el teclista. Bé, bueno, tots són molt simpàtics, però aquest ho és molt. El teclista.
0: I com es diu el teclista?
1: El Dani Alegret, que fa 44 anys.
0: En Dani fa 44? Va, posem-lo, sí. Va.
2: Ja no ens passa i no ens n'amaguem.
1: És aquest que canta, eh?

0: Doncs molt bé, felicitats. I en què acabarem, Joan?
1: Acabarem una altra efemèride, perquè un 19 de maig de l'any 2013 va començar la primera edició del Festival Ítaca a la Pera, Púbol, Torrella de Montgrí i Monells. Un festival molt singular, entre altres coses, perquè en aquella època reivindicava l'IVA cultural reduït i mostrava la seva protesta venent ous i pomes com a entrades.
0: Sí, m'agrada.
1: Amb això van fer, doncs, bueno, es van fer molta publicitat, van fer molt de soroll i amb els anys i les diferents edicions s'ha convertit en un referent dels festivals d'estiu a les comarques de Girona, i tot va començar, doncs, això, un 19 de maig de l'any 2013, amb actuacions, entre d'altres, de el Xavi Lloses, la Rosa Pou, en Jordi Molina, San Josex i Masoni.
0: Fins dimarts!
1: Vinga, adiós! Adiós, bonito!

0: Bring Me Down, Electric Light Orchestra, No em desanimis. I per animar-nos... It's all a start, together in a love again. Després de la publi ens espera aquesta cançó de Ryan Perry.
1: De cap a cap.
2: A Torroella de Montgrí, restaurant Camalot. Gaudeix de cuina casolana amb productes frescos i de proximitat. Per dinar o per sopar, t'oferim el menú diari, el menú de nit i cap de setmana, a més de la nostra carta variada amb les millors opcions de carn i peix. Un espai ampli i acollidor on et sentiràs com a casa. Oberts cada dia. Més info a restaurantcamalot.com.
3: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
4: Aquest estiu viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Ludwig Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
7: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
6: Quins tractaments fan?
7: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
8: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
9: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
2: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
11: Més econòmic del que et penses.
10: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
11: del nostre web,
10: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
11: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
10: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
12: Capital. Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: 10 minuts i arribem a les 5 de la tarda. A aquesta hora havíem d'estar entrevistant a un dels responsables del departament de vendes del concessionari Quadis Bit de Girona. Havíem pactat l'entrevista per parlar d'aquest increment de venda de cotxes xinesos, però bé, no hi és, ha desaparegut del mapa. La notícia us la recordo perquè és la pregunta d'aquesta tarda. La compra-venda de cotxes xinesos s'ha disparat a Girona. Les marques xineses ja representen el 10% de les matriculacions de vehicles nous a Girona, amb un creixement del 54,7% en el primer trimestre. En el primer trimestre, els cotxes xinesos han deixat de tenir presència anecdòtica al mercat gironí i les marques del gegant asiàtic guanyen terreny a Girona a un ritme molt superior del conjunt del sector. Les matriculacions de marques com Bit o Moda, Jaeco o AMG s'han accelerat amb força a la província i en aquest inici del 2026 ja suposen el 10,3% del total de vehicles nous venuts. Arran d'aquesta notícia i l'entrevista que ens hagués agradat fer, us demanem aquesta tarda si, primer, us compraríeu un cotxe xinès. Ja sé que hi ha molta llegenda urbana sobre si els components són copiats, si són més bons, si són més dolents, però en definitiva, qui més qui menys, tothom té algun aparell xinès a casa, no sé si hi ha algú que tingui un cotxe que ens ho vulgui explicar, si li funciona, si us heu de comprar un cotxe, apostaríeu per un cotxe elèctric i xinès, perquè són més barats. Ens podeu trucar en aquest telèfon, que són ara mateix
1: 972 313 702,
0: i ens ho expliqueu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
4: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 12 de maig tens la costella de porc Carrefour El Mercado a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Tens calefacció de gasoil a casa? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
8: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
9: A Torroella de Montgrí, restaurant Camalot. Gaudeix de cuina casolana amb productes frescos i de proximitat. Per dinar o per sopar, t'oferim el menú diari, el menú de nit i cap de setmana, a més de la nostra carta variada amb les millors opcions de carn i peix. Un espai ampli i acollidor on et sentiràs com a casa. Oberts cada dia. Més info a restaurantcamalot.com.

0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Seguim el Radio Show de les tardes de Girona i del Maresme, 5 de la tarda i 4 minuts. Som a Ràdio Capital 95.6, Taronja Ràdio Girona 94.4 i Ràdio Marina 100.3, 96.2. D'aquí uns moments, els consells de la Lola Sanz. Què hi ha en aquests consells? Qualsevol cosa ens podem esperar. Ara, de moment, un clàssic. Un himne del rock. T-Rex, Get It On.

0: Els consells de la Lola.
1: Lola.
2: Hola.
1: Et dius Sants de cognom, Lola?
2: Sí, senyor, sí.
1: De tota, la, de tota la vida, no?
2: Sense T i amb S final.
1: Ai, que bé.
2: Que la gent posa que és, no és com l'estació de Sants, no. Ah, S-A-N-S. Ah,
1: molt bé. I vius al barri de Sants. Què et passa, no, reina, no. Avui? Què et passa, reina?
2: Oh, què et passa? Estic atabaladíssima i llavors el motiu pel qual estic atabaladíssima també m'ha fet parlar d'un tema important.
1: Molt bé. A veure, explica'm.
2: Resulta...
1: Sota cuides.
2: Sota cuides. Resulta que estem primerament a la primavera, no? I llavors, sang altera, és meravellós. Sí. Però què passa?
1: Ai, que, veure, que, que hem fet malament
2: que,
1: ja.
2: Que Hisenda toca la porta! Saps què vol dir això?
1: Cada any...
2: Que tot allò...
1: Sí.
2: Saps què vol dir? Saps què vol dir? Que tota la fugositat, la líbido...
1: S'esfuma, s'esfuma.
2: Tot allò que porta la primavera s'esfuma per culpa d'Hisenda, saps?
1: Sí,
2: o sigui, maleïda Hisenda, que t'entres amb uns mal de caps horribles. Llavors, què passa? Que tot això, doncs, condiciona el tema, de l'energia del tema, no? Ah, tu estàs allà, dale que te pego, i et comencen allà a sortir.
1: Un moment. Escolta, em pots ampliar això? Tot això condiciona l'energia del tema. De quin tema?
2: Del tema del que vindria a ser la còpula.
1: Ah, la còpula, molt bé.
2: La còpula, estàs allà en plena còpula i et comencen a...
1: I penses en Hisenda.
2: No, saps què passa? No, et ve al cap el gestor que et va enviar un mail l'altre dia dient, mira aquesta factura que no ens quadra, tenim 200 euros de desfaci. Tu estàs allà i dius, hòstia, i a sobre, llavors ja sou tres persones i no és una orgia.
1: No.
2: Sou tu amb l'altre i el gestor pel mig. Bueno, total.
1: Sí.
2: Aleshores, dic, davant d'aquesta situació hem de fer posar-hi remei. Com? Doncs buscant afrodisíacs.
1: Ah, ostres!
2: Clar, clar!
1: Naturals, eh?
2: Sí, home, clar. Sí. Diu, perquè és que això és que passa, o sigui, no pot ser. Primavera més Hisenda és un coitus interruptus de manual. Doncs aleshores, jo vull dir que bé, parlem dels afrodisíacs, no? Afrodisíacs, tinguem-los present, ja sé que molt dels que parlarem avui, doncs la gent ja els coneix, doncs escolta'm, comencem, per exemple, amb la xocolata, no? La xocolata que augmenta la serotonina i millora l'ànim, és allò que sí.
1: I el pes.
2: També, però és veritat que si tu estàs falto, estàs mancat del tema, la xocolata t'anima.
1: Però esclar, si estàs amb l'altra persona que fas la còpula i veus allò que tot repenja per culpa de la xocolata, em destrempo. M'entens el que vull dir?
2: Perquè aleshores el que has de fer és tota la pallaringa que penja l'has d'untar de xocolata.
1: I llepar, no?
2: Clar, de xocolata forever, clar que sí.
1: Com ets?
2: Bé, això seria un clàssic. L'altre clàssic serien les ostres i el marisc en general. No? Doncs com que té, són...
1: Collonades, res.
2: A veure, ostres, què passa? Que tenen zinc i això el que fa és produir la testosterona, o sigui que és a dir, no és en va que es digui que l'ostre i el marisc no, doncs, sí, sigui afrodisíac, que és perquè tenen zinc i això fa que pugi la testosterona. D'acord? Un altre element, un ingredient que també és afrodisíac, encara que no en pensem, són els plàtans. Els plàtans i els advocats.
1: Ah.
2: Perquè aporten potassi i magnesi. Ah. Llavors, això està molt bé i també et diré una cosa. És important el magnesi i el potassi. Ah. Per què? Perquè el potassi i el magnesi fa que no tinguis rampes. Una de les dues, ara no recordo si és el magnesi o el potassi, fa que... I us prometo que perquè a mi m'ha passat. Enmig del tema tenir una rampa per manca de magnesi.
1: No, home, depèn de com... No és, però escolta, Lola,
2: no és baladí,
1: com et poses?
2: Dient,
1: com et poses de mig?
2: No. En situació normal, però clar, en situació normal... A veure, en situació còmoda, perquè ja tenim una data i no anem a anar allò... perdona, però a mi no em facis estar al cotxe, per exemple, saps?
1: No.
2: O sigui, allò que estàs normal, però de sobte és, ostres, rampa la cama i el peu, a mi m'ha fet el peu i des que prenc magnesi i potassi, home, la persona que sàpiga de suplementació sabrà que el magnesi i el potassi fa que les rampes s'eliminin, les rampes, i són importants. Per tant, el plàtan i els advocats són fantàstics per la situació i el tema, d'acord?
1: Molt bé.
2: Després, una altra cosa que no ho sabia pas és la síndria.
1: La síndria?
2: Sí, perquè la síndria és alta en L-citrulina.
1: I què és això?
2: La L-citrulina millora el flux sanguini i es considera un viagra natural.
1: Ostres, la síndria, tu. No m'agrada gens.
2: Sí, sí, sí. Doncs mira, doncs ja saps, escolta'm, si estàs mancat del tema
1: de citrulínic.
2: Exacte, has de posar citrulina i la síndria es veu que és fantàstica i meravellosa.
1: Ja t'ho diré.
2: Ara bé, sí, després també la mel. La mel va bé perquè aporta bor. El bor un castellà, que ajuda a regular els estrògens. Per tant, això està molt bé, sobretot per les dones que estem en una edat que ja llonsis, no? Que és el tema...
1: De mereixo, no?
2: Allò, d'edat de mereixo. Bueno, per tothom, bàsicament. I hi ha una altra cosa que està molt bé, que és la maca. N'has sentit a parlar de la maca? La maca és una herba natural.
1: La maca, no. Ni la maca ni la lletja.
2: No la hamaca d'estirar-se, no. La maca i la lletja tampoc.
1: Molt bé.
2: Maca. No. M-A-C-A.
1: Què és? Una herba?
2: M-A-C-A, sí, sí. És com aquell que es pren Maria Lluïsa, no?
1: Sí.
2: Doncs això fa que hi hagi una estimulació, és un excitant natural d'allò que estiguis bé. I va bé pel tema.
1: Aquesta és fàcil de recordar, la maca, eh?
2: Maca, sí. Ara, la síndria m'ha quedat estupendo. No,
1: ens queda un minut, eh? Continua.
2: Ah, ens queda un minut. Ah, sí. Bàsicament, a veure, hi ha altres coses també. El picant, no? Doncs sí. El picant també provoca una reacció física de calenturienta, saps? Sí. Allò d'escalforeta i llavors la cosa va pujant, no? Uh-huh. Però jo em quedaria amb la idea de la xocolata, les ostres, la síndria, els plàtans.
1: I la maca.
2: La maca. No. I la mel. I escolta, i amb això combatem el tema Hisenda més primavera. Visca la primavera i l'altre que se'n vagi a fer punyetes.
1: Pregunta, ara que estaves d'allò. Sí. Tot això, aquests productes, desgraven? Sí.
2: Home, l'interessant és que no desgravi la situació quan estiguis amb el tema. Si desgrava el tema, molta gravetat, molt fatal anirem.
1: Recorda el gestor, Lola, una abraçada.
2: D'això. Adéu. Adéu-siau. Adéu. Adéu.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Avui parlem de cotxes xinesos, perquè la compra-venda de cotxes xinesos es dispara a Girona, ja ho hem dit abans. Les marques xineses ja representen el 10% de les matriculacions de vehicles nous a Girona, amb un creixement del 54,7% al primer trimestre. Déu-n'hi-do. Ens hagués agradat parlar amb aquest responsable d'aquest concessionari de vehicles xinesos i, vaja, curiositats, no? Allò que sempre un es pot preguntar. Tenen fama els xinesos, amb tots els respectes, de que copien, no? Amb els cotxes, a qui han copiat més? Els alemanys? Els francesos? Els italians? Teniu algun cotxe xinès per contestar-me aquesta pregunta? O, per exemple, què val un cotxe xinès elèctric de menys del que valdria una marca doncs, més internacional, americana, europea? Si algú ens ho pot dir, ens farà un favor. Mentretant, tenim opinions, per exemple, Xavier de Cassà de la Selva. Jo sí que me'l compraria si surt bé de preu i té bona garantia. Fa uns anys també desconfiava dels mòbils xinesos i ara tothom em porta. Tens tota la raó. La Marta de Girona. A mi em faria una mica de respecte pel tema dels recanvis i els tallers. Potser d'aquí uns anys sí, però ara encara esperaria veure com responen amb el pas del temps. En Dani de Blanes diu, si em costa la meitat i em porta igual a la platja, endavant. El que no faré amb el pas del temps. En Dani de Blanes diu, si em costa

0: Un clàssic de Bob Marley and the Wailers. I parlant de clàssics que escoltarem després de la publicitat, Bee Gees. Quatre minuts i tornem.
1: De cap a cap.
2: Van a ser 104 partidos en 39 días.
3: Pues no sé cómo lo vamos a hacer, ¿eh?
4: Gritar los goles por la noche estará permitido.
5: Pero solo a partir de octavos.
6: ¿Y si es Uruguay?
7: A partir de cuartos pondremos en la fábrica pantalla gigante.
8: Y si gana España, nos deberían dar el día libre, ¿no?
9: Este acuerdo es importante para todos.
10: Porque este equipo es de todos.
11: Vive todo el Mundial a través de Dazón en Movistar. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
12: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
13: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
12: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
13: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
12: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de roca Begur.
14: Òptica Gràcia, ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia, demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
15: El compte enrere ha començat. Falten 3 partits perquè s'acabi la temporada i el Girona segueix pendent de si pot mantenir-se a primera. I aquest dijous és una nova prova de foc. Dijous, 14 de maig a les 8 del vespre, Girona Reial Societat. Escolta la transmissió des de mitja hora abans, a dia de partit, amb la narració d'en Raül Muixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals.

0: Dia de partit. Els partits del Girona explicats per la gent de casa. Amb el suport d'Estrella Damm.
1: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
2: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
3: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
2: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
3: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
4: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
5: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.

0: Eren els Vixis amb el Tragedy a 2:03 a Ràdio Marina, Taronja Ràdio Girona i Ràdio Capital.
1: 972 313 702.
0: Xinus, cotxes xinesos, avui parlem. A veure, l'Irene de l'Escala diu, el meu germà ha comprat un telèctric i està encantat, diu que ve molt equipat i que consumeix poc. Jo crec que la gent encara té molts prejudicis, però cada vegada en veurem més per les carreteres. En Quim és de Lloret. Diu, depèn de la marca i de la confiança que et donin. Si tens serveis tècnic propi i bones opinions, no hi tindria cap mania. Ara bé, primer deixaria que els provin els altres uns quants anys. La Júlia és de Calella. Diu, si són moderns, gasten poc i tenen bon preu, segur que molta gent acabarà caient-hi. Quan me n'hagi de comprar un, segur que els tindré en compte. En Carles de Girona té cotxe xinès, elèctric, benzina, gasoil... Què carai té? Jo... Què carai tens?
2: Hola, Joan.
0: Hola.
2: Jo, mira, tinc tots els avantatges de la gasolina i tots els inconvenients de l'elèctric en el mateix cotxe.
0: Ah, sí? A veure, explica'm.
2: Soc molt, molt pro fidel a la gasolina i al gasoil.
0: Ah, sí?
2: El cotxe, quan se'm espatlla qualsevol tema elèctric, ja és un mal de cap. O sigui, el motor de l'elevador de dels vidres. O aquestes petites punyetes que em fan la vida impossible. Llavors, no tinc la suficient confiança com per tindre un cotxe...
0: Què vols dir? A veure, a veure si t'entenc. Què vols dir? Que per aquesta regla de 3, els cotxes elèctrics tindrien més problemes en la part elèctrica del cotxe?
2: I que pot ser que tinguin més problemes amb la part elèctrica del cotxe i que les reparacions llavors
0: siguin més cares.
2: Més cares. Els manteniments, que no hi hagin prou peces, no tots els mecànics avui en dia tampoc estan preparats per poder fer una reparació d'un cotxe elèctric.
0: Abans, clar, abans feia conya amb el tema aquest de l'increment de vendes dels vehicles xinesos a les comarques de Girona, un 10% respecte a l'any passat, però un 54,3% respecte a l'últim trimestre. Que és una bogeria, això, eh? O sigui, cada vegada... Clar, suposo que la gent també està espantada amb aquesta guerra d'en Trump a l'Iran i veu que el tema del petroli, tard o d'hora, això acabarà petant. Ja m'entens el que vull dir, no? I que potser ara és el moment, arran d'això, de replantejar-se comprar-se un cotxe elèctric. No sé si creus aquesta teoria o no.
2: Crec que si poder és ara és el moment, segurament, però jo sóc dels que sempre vaig tard i que, com he sentit el comentari d'algú altre, prefereixo que abans ho provin els altres. I després ja m'hi pujaré en el carro.
0: Molt bé. Però, a veure, els xinesos també, a part de fer cotxes elèctrics, fan cotxes normals. En principi, et mereixen igual de garantia un cotxe xinès que un cotxe, jo què sé, alemany, italià o francès?
2: Sí.
0: No ho dius gaire com... Aquest no ha sonat de convenciment, eh? No m'ho crec.
2: No, perquè també estava pensant que el que m'espanta... No m'espanta que tant que sigui xinès, o simplement el que més m'espanta és que sigui... Sem elèctric, que quan més coses elèctriques sembla ser que poden controlar-te més què fas, què consumeixes, com tot pugui estar molt més regulat que no pas un cotxe de benzina que si vols no saps on està el cotxe i ja està, i passes totalment desapercebut.
0: Mira, el Joan Arenyes, el company que fa el Taronja Matí, Taronja Ràdio, s'ha comprat un cotxe xinès. I jo em pensava que era una última novetat el fet de que en el seient portessin calefacció. I es veu que això, molts cotxes ja ho porten, però es veu que s'ha comprat un cotxe elèctric i que, bé, doncs a l'hivern et posa... Si
2: tens... Posa el cul calent.
0: Posa el cul calent, tu.
2: No, és que aquests xinesos no
0: t'ho
2: dic cap a detall.
0: No, són fredolics. Aquests xinesos, clar, són tan petits i d'allò... Perdoneu, eh? No vull que si hi ha algun asiàtic xinès que ens escolti, carinyosament. Però, esclar, són petits, com un tant d'ampolla, i deuen tenir el cul fred.
2: Ah. Doncs bé, esperem que li hagi sortit bé la compra.
0: Molt bé. Escolta, Carles, no et veig gens convençut, primer, de canviar-te a un cotxe elèctric i tampoc que sigui xinès. Vull dir que, de moment, ves tirant amb el que tens. Quanta vida li dones al que tens ara? Quants anys ha de durar? No, perdó. Mira, quants anys ha de durar el cotxe que tens ara?
2: Pues si en té 16, espero que 16 anys més.
0: Molt bé. Apa, adéu!

0: Què tal, Ramon de Salrà? Bona tarda, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: A veure, tens un cotxe xinès? Quin cotxe tens?
1: Jo,
0: digues.
1: Bueno, a casa hi ha tres cotxes.
0: Sí.
1: Vale? Jo tinc un cotxe japonès, allà, del que n'estic molt i molt enamorat, però tant la meva dona com la meva filla tenen cada un cotxe coreà que munta un motor xinès.
0: I què tal?
1: Vale. Dos anys després del cotxe de la meva dona, cap mena de problema. El cotxe de la meva filla encara és més nou i, collons, hòstia, si ara que són nous tenen problemes, no anem bé, saps?
0: I té problema?
1: Quin problema?
0: Un moment, no he entès. El cotxe de la teva filla, que és coreà, té problemes?
1: No.
0: Ah.
1: Tan nou que és massa nou, només pot dir que tingui problemes ara. Aquí va, anava. Però vull dir, quin problema hi ha quan acabes amb qui parlaves abans,
0: sí.
1: que li preguntaves si preferiria ser japonès o europeu, entrem en matèria, vull dir, clar, a Europa no és el mateix comprar un Seat que un Audi, i si canviem de grups no és el mateix comprar un Fiat que un Opel, hi ha tota una sèrie de marques que, com que els coneixem des de tants anys, sabrem una mica separada. Jo vull aquest cotxe perquè a mi m'agrada fer això. En canvi, amb els xinesos no en coneixem perquè no en tenim informació.
0: Però tard o d'hora tindrem informació i tindrem la publicitat boca a orella, és a dir, que algú haurà comprat un cotxe xinès i en parlarà bé o malament i tindrem informació.
1: Exacte. Jo crec que el camí és de que han arribat per quedar-se i obrir mercat i anar contra coses contra la marca que sigui, però vull dir, han arribat per quedar-se. Vull dir, no és una flor d'estiu, sinó de que, vull dir, preparem-nos i haurem d'entendre i saber que s'ha de separar el gra de la palla.
0: Molt bé.
1: Una de les primeres marques va ser MG.
0: Sí, i tant.
1: Que va ser molt i molt fàcil, per entenc jo, com a estratègia. Agafo una marca ja coneguda i així es va agafar una línia de muntatge d'un cotxe que ja li havien canviat el model i així es començo a obrir mercat i llavors ja com vagi fent bullir l'olla i tot això, ja hi entraré dissenys meus i totes aquestes coses. Vull dir, els coreans, com varen entrar també a Europa, també ho van fer així.
0: Està bé. Molt bé, doncs escolta, tot bé per Salrà? La vida bé, tranquil·la, si viu bé?
1: Estem fins als nassos del congost i de les caravanes del congost.
0: Parles del tercer carril aquest de bicicletes, no?
1: Bueno, el bicicarril encara
0: sí.
1: No l'hem vist.
0: Bé, però...
1: El tracte de que, com que han hagut d'arreglar la galeria soterrània del rec de Molí, els trencs també s'hi han fotut a arreglar coses i també han fotut el bicicarril, doncs està, aquí tenim una amalgama d'obres que no acaben mai, la Sagrada Família.
0: Paciència, que és la mare de la ciència. Una abraçada, cap a Salrà. Adéu-siau. Adéu.
1: Molt bé. Adéu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Joan Coll. Avui a Girona és notícia que la jornada de vaga convocada aquest dimarts al sistema educatiu català ha registrat un seguiment del 65% a les comarques gironines, segons les dades facilitades pels sindicats convocants. La protesta ha mobilitzat mestres, professorat i personal educatiu d'arreu del territori per reclamar millores laborals, més recursos i una reducció de les ràtios als centres educatius. Els sindicats denuncien la sobrecàrrega de feina, la manca de personal i la necessitat d'incrementar la inversió pública en educació. La convocatòria ha afectat escoles i instituts de tot Catalunya i ha culminat amb una manifestació unitària a Barcelona que xifren en 80.000 persones. I professionals d'infermeria s'han concentrat aquest dimarts davant dels hospitals per reclamar condicions dignes. El sindicat SATSE ha convocat mobilitzacions amb motiu del Dia Internacional de la Infermeria sota el lema «Les infermeres ja no callen» per denunciar que falta personal, que les ràtios són insuficients i que assumeixen una sobrecàrrega crònica de feina. Durant la concentració a l'Hospital Santa Caterina de Salt, les infermeres s'han tapat la boca amb un esparadrap i després se l'han tret per visualitzar que estan decidides a trencar el silenci i reclamar millores laborals. I un estudi amb georradar ha permès identificar restes d'estructures arqueològiques sota la plaça de Farners de Santa Coloma de Farners. Es tracta de construccions que estarien al sector nord-est de la plaça i s'ha comparat amb la cartografia històrica del municipi. Han trobat que sobre el 1836, en aquesta zona, hi hauria la Casa Farners, una edificació noble que era propietat de les famílies més importants de l'oligarquia local. La documentació apunta que aquesta casa va ser cremada amb els incendis que es van produir per l'aixecament popular. Els registres apunten que la casa hauria estat totalment destruïda amb la Tercera Guerra Carlina el 1875. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest dimarts. Tornem demà amb tota l'actualitat informativa.
3: Hi ha un moment
4: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
3: Perquè saps que no ho entendràs.
4: Perquè et canses d'esperar.
3: I de no saber exactament què estàs pagant.
5: I si fos fàcil?
3: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
4: Sense sorpreses.
3: Parles amb persones i saps en tot moment
4: què tens contractat.
3: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
5: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
6: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 12 de maig tens la costella de porc Carrefour El Mercado a un preu imbatible de 4 euros amb 99 al quilo. Sempre les millors promos.

0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Avui de cap a la Xina. 6 de la tarda i 4 minuts, Taronja Ràdio, Ràdio Capital, Ràdio Marina. Estem parlant de cotxes elèctrics i de l'increment de venda de cotxes xinesos l'últim any a Girona. Parlant de noves tecnologies, que bona part d'elles arriben des de la Xina, eh? Qui menys té alguna cosa de la Xina? Que siguin naps, que siguin cols... D'aquí uns moments, Martí Seguer, el nostre cap tècnic, ens parlarà de les novetats tecnològiques de la setmana. Abans anem cap a França. Oh, Lolita!

0: Hola, Martinet, com estàs?
1: Hola, què tal? Com estem?
0: Molt bé. Sí. Escolta una cosa, suposo que has sentit la pregunta del dia que està relacionada directament a les noves tecnologies. Avui estem parlant de l'increment d'un 10% de vendes de cotxes de xinesos, i la majoria elèctrics. Sí. I aleshores, la pregunta és tan senzilla com... Et compraries un cotxe xinès?
1: Sí, perquè no hi tinc cap problema amb els xinesos. De fet, fabriquen moltíssimes coses de les que consumim que són de fabricació alemana o de fabricació d'Estats Units, però ho acaben fabricant els xinesos.
0: O sigui,
1: no els hi tinc cap mania de comprar directament.
0: No. Sí, no es tracta de mania, no? Però de vegades relacionaves amb poca qualitat... producte xinès...
1: Sí, però jo crec que això és una cosa una mica del passat. Hi ha productes bons, a bon preu, i que són xinesos, sí. També n'hi ha de dolents, però com a totes les coses.
0: I el cotxe seria elèctric si te'l compressis xinès?
1: Crec que encara li falta... una volta al tema elèctric, més que res perquè encara no estem prou preparats amb les electrolineres, els pàrquings que té la gent no estan prou preparats o prou electrificats com per poder carregar el cotxe cada dia. Crec que ens falta una mica. Jo tiraria per un híbrid ara mateix si hagués de decidir alguna
0: cosa. O sigui, però per la infraestructura, no pels components xinesos d'un cotxe.
1: No, jo és per un tema de practicitat i de que encara ens falta això, un cop de... Ens falten coses, ens falta infraestructura per tenir tot a punt per un cotxe elèctric.
0: Molt bé.
1: 100%.
0: Doncs mentre arriba aquesta infraestructura, si et sembla, Martí, avui comencem les noves tecnologies parlant dels futurs AirPods amb càmera que Apple estaria preparant per reforçar les funcions d'intel·ligència artificial del Oye Siri.
1: Exacte, aquesta. Doncs això, Apple continua avançant amb els nous AirPods, que porta càmeres integrades. És un projecte que ja estaria en una fase avançada de proves, i aquests auriculars no estarien pensats per fer fotos o vídeos, com una càmera convencional, sinó que serviria per captar informació visual de l'entorn i ajudar a Siri a entendre millor el que envolta aquest usuari. La idea... és que el futur assistent d'Apple pugui respondre a preguntes més contextuals, com per exemple, una persona podria preguntar què té al davant, demanar indicacions dins d'un espai concret o rebre ajuda per recordar una tasca que ha passat en un lloc concret que potser no el recordes, però la màquina el pot recordar. Llavors les càmeres juntament amb els micròfons actuarien com a sensors perquè la intel·ligència artificial pugui interpretar millor aquesta situació. I segons aquestes informacions, doncs les càmeres serien de baixa resolució i estarien situades als dos auriculars. El disseny seria semblant als que coneixem fins ara d'AirPods, però tindria una tija una mica més llarga per poder integrar els components addicionals necessaris. També incorporaria un llum LED que s'encendria quan els auriculars estiguessin recollint aquestes dades visuals. Això és important per qüestions de privacitat, ja que s'ha d'avisar les persones que al voltant que està el dispositiu actiu, i tot i que la màquina està força avançada, encara caldria provar bé aquesta integració amb la intel·ligència artificial per combinar la veu de l'usuari, tot el que agafa el seu entorn, i poder donar allò una resposta útil. És una aposta d'Apple per gestionar tot això molt millor i que ens fem imprescindibles que se'ns faci imprescindible la intel·ligència artificial en resum.
0: Escolta una cosa, hi haurà algun dia que en Siri i l'Alexa es casin? O això és improbable?
1: No ho crec. No. Cada un tira pel seu camí i no ho veig.
0: Això que fan bona parella, fan bona parella, els haurien d'ajuntar una mica.
1: Sí, però no ho veig gaire. Cada empresa tira pel seu cantó, sí. I totes aposten per la seva banda, sí.
0: Va, Martí, parlem ara de l'Sleepbox de Mark Zuckerberg, una caixa pensada per ajudar a dormir... Ostres, això m'interessa. Una caixa pensada per ajudar a dormir millor sense mostrar l'hora.
1: Doncs mira, és un dispositiu molt senzill, es diu Sleepbox. Parteix d'un problema força habitual, que és allò de despertar-se a mitjanit, mirar l'hora i posar-se nerviós perquè encara falten hores per llevar-se. No tinc son, hòstia, ara...
0: A mi em passa això, eh?
1: A tu et passa, eh? Sí, doncs mira, en Mark Zuckerberg va crear aquesta caixa per ajudar la seva dona, que precisament li passava el mateix. Es desvetllava durant la nit, mirava el telèfon i li costava tornar a dormir. I no m'estranya, perquè... Jo el poso en mode avió perquè, justament per no tenir inputs, si això em passa.
0: Però esclar, poso el mode avió. A veure, si hi ha una emergència, si poses el telèfon en mode avió, què?
1: Bueno, doncs traieu els datos, que us truquin, en tot cas.
0: Clar, home.
1: Però és una bona pràctica, t'ho dic.
0: Molt bé, molt bé.
1: Però bueno, si voleu seguir tenint el mòbil allà al costadet, doncs mira... Us recomano aquest invent, que és la Sleepbox, que no té pantalla, no mostra números, no funciona com un despertador tradicional, sinó que funciona que durant tot el dia no emet cap senyal. Només entre, en aquest cas, si el programem en aquest horari, entre les 6 i les 7 del matí, encén una llum molt tènua, i aquesta llum no està pensada per despertar-nos, sinó per indicar que... si la persona està desperta, que ja és una bona hora per començar el dia.
0: Molt bé, molt bé.
1: Bueno, la clau és eliminar la informació que et pot generar aquesta ansietat, fer un cop d'ull, mires la tauleta de nit, si hi ha el llum engegat és que és ja l'hora o estàs a prop de l'hora, si no està engegat el llumet, doncs és que no.
0: A seguir dormint. Avui hi ha una notícia al Diari de Girona com a titular que diu que un de cada 7 gironins dorm menys de 7 hores. Que
1: jo no sóc.
0: Jo
1: intento 7-8 sempre.
0: Jo intento, però de vegades no. Escolta, fem una pausa, fem una becaina i tornem d'aquí uns moments. Va, fins ara.
1: Molt bé.

0: Va, seguim amb més curiositats i novetats tecnològiques. A veure, això no hauria de ser curiós, però està molt bé. El catalanitzador de Google, una extensió que vol fer més visibles els resultats en català.
1: Doncs sí, Google en català no sempre vol dir... Buscar en català no sempre vol dir tenir els resultats en català. Sovint, encara que la consulta s'hagi escrita en català, doncs el cercador mostra abans continguts en castellà o en anglès, i això pot passar per volum de continguts disponibles, per la configuració del navegador, en fi, per molts criteris interns que fa servir aquest cercador. I per respondre a aquesta situació, doncs existeix això, el catalanitzador de Google, una extensió gratuïta per al Chrome. La seva funció és modificar automàticament les cerques perquè Google prioritzi més els resultats en català.
0: O sigui, per defecte. Per defecte.
1: Exacte. Per defecte et fa pujar, ordena, diguéssim, el que normalment trobaries.
0: Clar.
1: No elimina els continguts en altres llengües, sinó que li dona això, més visibilitat als resultats en català quan existeixen. La instal·lació és molt senzilla, només cal buscar els continguts en altres llengües, sinó que li dona això, més visibilitat als resultats en català.

0: Anem a l'aeròdrom de Sabadell a volar una mica?
1: Vinga.
0: Va, l'UPC i les científics d'Hipatia estudien a Sabadell els efectes de la microgravetat.
2: Doncs sí, l'aeroport de Sabadell s'ha convertit aquests dies en un petit laboratori espacial. La Universitat Politècnica de Catalunya i els membres de l'equip d'Hipatia Mars han participat en una campanya de vols parabòlics per estudiar com reacciona el cos humà en condicions de microgravetat. Els vols s'han fet amb un avió de l'Aeroclub de Barcelona-Sabadell i durant cada trajecte l'avió fa unes maniobres parabòliques, primer puja amb força i després cau, seguint una trajectòria que permet...
0: No m'hi vegis a mi aquí, però amb la por que tinc a volar només em falta pujar.
2: doncs apaguen els motors i tiren avall, com si...
0: Sí. Caiguda lliure.
2: Caiguda lliure. Caiguda lliure, crec que accelerada, perquè s'ha de complir... la velocitat de la gravetat, o sigui, s'ha de contrarrestar la gravetat. Per tant, causa 9,8, no et sé dir.
0: És igual.
2: Deixem la física.
0: Sí.
2: Bueno, total, que experimenten entre 8 i 10 segons de microgravetat, però són suficients per recollir aquestes proves, aquestes dades i validar instruments científics. En concret, hi ha tres coses en marxa, de fet. Hi ha un estudi que analitza els efectes de la microgravetat sobre aquest sistema cardiovascular. Les participants porten rellotges intel·ligents, sensors biomètrics, que registren totes les dades abans, durant i després del vol, i l'objectiu és entendre millor què pot passar al cor i la circulació en missions espacials llargues, com les de fa pocs dies,
0: sí.
2: Quan vam anar
0: a la Lluna.
2: O les missions que es fan quan es va a Mart.
0: Bé.
2: I després també hi ha en marxa un altre estudi, que en aquest cas es centra en el cervell i la percepció sensorial i l'equilibri. Quan una persona flota, el cervell deixa de rebre algunes referències habituals i ha d'integrar aquesta informació dels sentits d'una manera diferent. I les dades d'aquests vols es comparen més endavant amb la futura missió Hipatia 3 a l'Àrtic, on també un equip treballarà en condicions d'aïllament extrem. Bé, en fi, que durant aquests dies,
0: molt bé.
2: L'aeroport de Sabadell...
0: Si veuen alguna cosa rara, és això.
2: Sí, si veuen un avió cau allò...
0: Exacte.
2: En picat, és que estan fent això.
0: Estan fent proves. Proves, Houston, sí.
2: Exacte.
0: Molt bé.
2: Molt bé.
0: Escolta, Martí, moltes gràcies i fins dimarts que ve.
2: Molt bé.
0: Adéu.
2: Adéu, fins dimarts. Adéu.

0: Toto, Hold the Line, agafa't fort. I després de la publi... Roxette's. Fins d'aquí 4 minuts.
1: De cap a cap.
2: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
3: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
2: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
3: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
4: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
5: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
6: Van a ser 104 partidos en 39 días.
7: Pues no sé cómo lo vamos a hacer, ¿eh?
8: Gritar los goles por la noche estará permitido.
9: Pero solo a partir de octavos.
10: ¿Y si es Uruguay?
11: A partir de cuartos pondremos en la fábrica pantalla gigante.
12: Y si gana España, nos deberían dar el día libre, ¿no?
13: Este acuerdo es importante para todos.
14: Porque este equipo es de todos.
15: Vive todo el Mundial a través de Dazón en Movistar. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
16: Del 25 d'abril al 7 de juny, t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
17: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
16: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
17: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
16: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de roca Begur.
18: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
19: Aquest estiu viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Ludwig Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca. L'estiu comença aquí.
20: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores
21: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
20: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
22: La ràdio de l'Empordà.
20: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Wow.

0: 972 313 702.
1: Cotxes elèctrics, cotxes xinesos que han incrementat les vendes de les comarques de Girona. Aquest és el tema d'aquesta tarda. La Marta de Palafrugell diu: jo sí que me'n compraria un cotxe xinès si la relació qualitat-preu és bona, sobretot si fos elèctric. Abans em generaven més dubtes, però ara sembla que està millorant molt. En Jordi és de Figueres, diu que de vegades se'n veu més per la zona i crec que és pel preu i perquè venen molt ben equipats. Jo encara tinc dubtes amb la fiabilitat a llarg termini, però reconec que alguns models tenen molt bona pinta. Si fos elèctric, potser sí que m'ho plantejaria. El mercat està canviant molt ràpid. La Sílvia de Blanes diu: jo sí que me'l compraria, sobretot si és més econòmic. Els elèctrics xinesos cada cop es veuen més. I ara anem a Besalú, on hi ha en Joan, que em diu que està caient, està plovent a bots i barrals. Hola, Joan.
2: Hola, bona tarda.
1: Què passa? Sí, què passa?
2: Estic mirant per aquí la finestra i la veritat que està fent un ruixat d'aquells ben parits.
1: El pont s'aguanta?
2: El pont de moment s'aguanta, ja que no hi ha cap turista avui passejant per allà.
1: Home, clar, com vols que... Escolta una cosa, creus que hi ha masses turistes a Besalú?
2: Penso que durant l'any és exagerat, o sigui, no trobo normal la de turistes que hi ha. Quan pujo a veure els avis, o tan sols vas pel Prat, per la plaça Major, per aquestes zones, és molt fort la de turistes que hi ha. Sí, sí, i jo em pensava que cada any aniria menys, i va a més.
1: Però per què?
2: No sé d'on traiem tants turistes que tots venen cap aquí.
1: A veure, per què et pensaves que cada any aniria menys i no més?
2: Bueno, perquè un cop vist, jo penso que molta gent repeteix.
1: Vols dir?
2: I un cop vist un lloc, a menys que t'hagi agradat molt i molt i molt i molt, no hi tornes. Però a veure... Confites per anar a altres llocs, penso jo, eh?
1: Ara, et dono part de raó, però, per exemple, si t'agrada un lloc i a més hi trobes, com per exemple, a restaurants, si menja molt bé, repeteixes i estàs en un entorn agradable. I a Besalú hi ha molts llocs que es menja de puta mare.
2: Sí?
1: Sí.
2: Jo penso que a Besalú, precisament, si la gent ve, no és pel gran nivell de restaurants que hi ha. O sigui, n'hi ha de bons, però no destaca per la part gastronòmica, crec jo. No sé tu si ho saps millor.
1: Bueno, jo, ara no direm noms, però és igual. Jo en tinc uns quants que sí, que s'hi menja de conya. Tu.
2: Jo en sé un parell o tres que estan molt bé, la veritat.
1: Doncs me n'alegro. Escolta, avui no parlem de restaurants, parlem de cotxes elèctrics. Per cert, es pot carregar bé a un cotxe elèctric a Besalú? Hi ha carregadors o no?
2: Clar, ara mateix, és sí. Que... jo penso que és el principal problema de si compres un cotxe elèctric. Aquí a Besalú, sincerament, no em sona cap lloc on puguis endollar un cotxe elèctric.
1: A la benzinera que hi ha al mig del poble no n'hi ha cap de carregador elèctric?
2: Ara mateix no em ve el cap.
1: No, jo tampoc. No, és que no el tinc elèctric, tampoc. O sigui, tu creus que en aquests moments, abans que plantejar-nos comprar un cotxe elèctric, el problema és la infraestructura que hi ha a les carreteres, que no hi ha prou carregadors?
2: Bueno, és que jo estic molt d'acord amb el que ha comentat abans Martí Seguer, que penso que falta donar-li una volta en el que és el món dels cotxes elèctrics, ja que penso que per trajectes curts i així més fàcils, penso que pot ser útil pel fet de no gastar gasolina, a més d'avui en dia amb el car que està. Però... Ara m'he desconcentrat, un moment.
1: No. Mentre et tornes a concentrar, a mi particularment hi ha una cosa que m'angoixa. Jo no el tinc elèctric, el cotxe, és híbrid, però tot i així em crea angoixa, si fos totalment elèctric, haver de calcular amb antelació si puc anar, per exemple, d'aquí a Tortosa, si hi arribaré, i si no hi arribo, on em puc aturar a carregar la bateria i quant temps hi estaré. És tot això el que em preocupa.
2: Vale, és el que et vull dir. Li falta una volta això, perquè sempre has d'estar pendent on pots trobar un lloc per carregar el cotxe. No és com les gasolineres que en veus cada 2x3. I tampoc saps ben bé... És que jo això de l'autonomia a través d'un cotxe elèctric tampoc me'n fio gaire, perquè com que és una cosa, podem dir, bastant nova, sí que penso que li falta un estudi que et doni com més seguretat en l'autonomia del cotxe i sobretot que faltin més punts on endollar.
1: Imaginem-nos per uns moments que tenim el tema infraestructura solucionat. Tema cotxes xinesos. Te'n compraries? Et mereixen credibilitat? Te'n refies?
2: M'agrada que destaquis cotxes xinesos. Vull dir, a mi m'és igual si són de la Xina, si són de Rússia o si són de Itàlia. I ara penso que el món asiàtic, el continent asiàtic, els països com Japó, com Xina, penso que sempre estan un pèl més destacats que els països europeus que tenim per aquí en quant a tecnologies i avenços tecnològics. Per tant, em podria fiar bastant d'aquests cotxes xinesos, ja que penso que tenen molts estudis i una certa evolució respecte als altres, als altres països en quant a les tecnologies. Per tant, penso que els cotxes elèctrics xinesos poden ser de fiar, evidentment. Però tornem al mateix. El tema infraestructura, i una cosa que a mi em molesta molt i que trobo perillosa és que no fan soroll els cotxes elèctrics.
1: És veritat, és veritat.
2: Es I si vas per un pàrquing o vas per un poble molt tranquil i la gent gran poder no et sent passejant pel poble i tu vas amb el cotxe darrere seu.
1: Hi ha una llei de la Unió Europea que obliga a fer un mínim soroll, i si t'hi fixes, últimament els cotxes elèctrics fan una mica més de soroll.
2: Clar, però un senyor o una senyora de 85 anys que viuen a un poble tranquil, si allò que ja no hi ha ni voreres pels pobles i van pel mig de la carretera, un cotxe elèctric no el sentiran.
1: Molt bé. Escolta, sento dir-te que hem de plegar.
2: Sí?
1: Sí, continua...
2: Ja se t'està fent bo,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, exacte. No. Continua plovent a Besalú?
2: A Besalú continua plovent.
1: Molt bé.
2: Sí.
1: Doncs apa, nosaltres pleguem. Demà tornem. Joan de Besalú, que vagi bé, eh?
2: Molt bé, una abraçada.
1: Fins demà a les 4. Adéu-siau, família.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: Tens una casa o te'n vols fer una?
4: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
3: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia
4: ho fa possible.
3: Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
5: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 12 de maig tens la costella de porc Carrefour El Mercado a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill & Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
9: Barregem la música que més ha sonat.

Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que

0: El compte enrere ha començat. Falten 3 partits perquè s'acabi la temporada i el Girona segueix pendent de si pot mantenir-se a primera. I aquest dijous és una nova prova de foc. Dijous, 14 de maig a les 8 del vespre, Girona Reial Societat. Escolta la transmissió des de mitja hora abans, a dia de partit, amb la narració d'en Raül Muixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals. Dia de partit, els partits del Girona explicats per la gent de casa, amb el suport de GCT+.
1: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT Plus és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
4: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
4: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Valldobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Valldobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
6: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
7: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
6: Quins tractaments fan?
7: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
5: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
8: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
9: Cançons que quan les sents et porten molts records.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital, 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
3: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
2: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
3: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
1: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
4: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
5: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, talles gespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel. I t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. Xupet33.com.
6: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
8: Més econòmic del que et penses.
7: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
2: Ràdio Capital
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 10.
2: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
3: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
4: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Colonge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo dic, oi, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales en la ràdio? Sales en la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Cuando vas a Barcelona, cuando no sé qué, que no comes, i llavors jo dic, hòstia, ja has d'explicar.
5: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
6: Amb Joan Bosch.
7: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
8: Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls de les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11. 25 anys.
2: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys, 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital, 25 anys.

direction of the groove.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Hola, família.

0: Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porto 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
1: Ràdio Capital.
2: 25 anys.

0: dia, sóc en Marcel Lledó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps i res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
1: Ràdio Capital.
2: 25 anys.